Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

fort des dels mànecs, entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, les meus lletes, llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronji no puc sortir. Cusilet petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, però m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes vísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren ses

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes i benvinguts a una altra Sonora, aquesta temporada a Ferreries. I avui, la història que escoltarem, és la d'una Victòria Marquès Pons, nascuda el 1940 a Ferreries i Placera. Hola, Victòria, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: I quin és el primer record d'infància que te ve a la ment?
2: El primer record, mira, si encara no havia complert, bueno, tres anys, i vaig tenir un germà. I ten ben present que hi havia una amiga, una vecina, i jo li deia, nosaltres tenim un fillet i tu no. Vull, i que tenc el record que encara no havia complert els 3 anys. Entenc un quart de record de molt petita.
1: Com recordes la plaça, allà on vas viure
2: molt
1: de petita?
2: Molt polit. Així com n'hi ha qui s'infantesa el van viure molt malament o molta pobresa. Jo també a Can Ostra em vaig veure perquè mon pare era carboner i no guanyava en gària. Però ma mare cosia. Jo l'any 40 és després de la guerra i hi havia molta fam. Però en les pageses ma mare baratava feina per menjar i per blat i per... Teníem un conco, germà de ma mare, que també era pagès i també mos duia, bueno, cosetes a casa nostra. Sí, vaig veure misèria, però dins casa nostra, com que ma mare cosia, tenien ses vesines que tothom venia a casa nostra. Era una casa molt oberta. I jo me penso que tenc records... Sentia moltes persones majors que contaven coses més antigues que jo, que em semblava que no podia ser, que el que deien. Bé, i encara ho record.
1: I què deien aquestes persones? Què deien els avis teus?
2: Jo tenia sàvia, la mare de ma mare, que va viure sempre a casa nostra, va quedar viuda, que tenia 26 anys entre els al·lots, i va quedar sempre... o ma mare sempre va estar, es va casar i va quedar a casa nostra. I venien dones majors i contaven la fam que havien passat, que son pare havia tingut desmais de fam, que no tenien menjar. I, bé, contaven coses que ara ho veiem per la tele del tercer món, i jo faig comptes, això és el que vam viure fa uns anys aquí, també. Bé, coses d'aquestes.
1: A què es dedicaven els teus avis?
2: Son pare de mon mare es va morir, que ella era petita, com he dit, que l'àvia va quedar viuda. I l'àvia, jo li deien la mestressa, perquè... va fer haver de fer de tot, després no cobraven la gent, no hi havia pagues de gent, i ella anava a gent que matava porc, anava porquejades, anava a fer feina a cases, i es va posar a cortar cadires amb bova, i jo me'n record que sempre a casa nostra entre ella qui cordava cadires, ma mare qui cosia, hi va haver molt d'ambient a casa nostra. I ella també se sàvia que mentre es feia feina cordar cadires, no hi havia monges, després encara no hi havia escoles de fia petit, no n'hi havia. I ella va la gent que havia de fer feina, les dones que havien de fer feina i tenien al·lots, els hi duen a casa seva i ella feia feina i a la vegada cuidava dels al·lots, feia com una escoleta, una escoleta. I van començar a dir-li la mestressa. A ma mare, perquè cosia, també va ser la filla de casa mestressa. I nosaltres, les germanes, sempre som de casa mestressa. I ve de sàvia meva, que havia fet escoleta bueno, escoleta no, perquè tenia ànsia dels fiets, els hi mostrava els dies pare nostre, els hi contava una rondada, però ella a la vegada feia altra feina.
1: Les dones eren com molt emprenedores, no?, de la teva família. Feien coses, se s'acaben
2: sí,
1: seguida.
2: Sí, bueno, sí. Aquesta, jo crec que tothom fa el que podia per sobreviure. I després, rellant de l'escola, jo me vaig sentir... Es veu que quan era petit era molt, molt bona fieta, i troc que les monges me tenien un poc vaciada, que sempre... Sempre me venien darrere i tenc un... És que jo de l'infantesa tenc un record tan polit de tot, d'escola, després d'anar a sessió catòlica, també d'anar... m'agradava fer comèdia i també en sessió catòlica fan comèdies... De fietes, vaig fer els pastorells, que vaig fer la Mare de Déu, prou que m'ho havien demanat una altra vegada i que fes la Mare de Déu i Sant Josep el havia de fer un jove que era un poc, tenia fama de ser un poc alegre, un poc, i mon pare no va voler que el fagués perquè que com que jo li havia, ell m'havia de dir esposa estimada i que no se'n pogués, aquell temps anaven a lots i a lotes i després Sant Venidor el van fer amb un Sant Josep, va ser un home casat i després jo el vaig poder fer.
1: Quan vas començar a anar a escola? Te'n recordes de com era l'escola?
2: Me'n record en l'escola dels petits, en així que precisament aquesta de la llibreria, teníem un banc així a cada banda de l'escola i érem, tal vegada teníem 3 o 4 anys, jo no ho sé, però tenim present una sala i no res, això.
1: I què fèieu?
2: És que jo tenc present... Que anàvem d'un banc a l'altre, però no tenc present el que fèiem, perquè eren petites.
1: I un pot de més grossa, ja?
2: Després van anar a escola, de l'escola de dalt, i allà hi anàvem, vist que anàvem a combregar, i després anàvem amb les grosses, diguéssim, l'escola gran, una escola gran. Sí, els cavespres fèiem, mos contaven història sagrada i fèiem labors. Preníem, bueno, fan creueta i fan labors. I no ho sé, jo m'agradava molt les matemàtiques d'aquell temps, que eren sumar i restar i dividir i problemes, i però era l'assignatura que m'agradava més. I en canvi, l'escriptura no me va agradar mai i sempre feia faltes. Mm-hmm. I encara no m'agrada escriure, i en canvi llegir m'ha agradat molt sempre i ara llegeix molt.
1: I després, fins a quina edat vas a escola?
2: Això vaig anar fins als 13 anys. I encara, ma mare m'haguera deixat anar un any més, però la monja qui jo anava se la van endur, i jo me va fer vessa començar amb una altra i vaig acabar.
1: Com era Ferreries en aquesta època, quan tu tenies 12, 13 anys?
2: Jo coneixia cada casa, la gent que hi vivia. Per pagues la parròquia, mos feien repartir després de missa uns fulls, com un fulls per les cases, i anàvem... jo anava al carrer Nou, a casa, es diu menjar després de missa, casa per casa, repartir aquell full, i encara me'n record les persones que vivien, bueno, i ara passa gent i dic, i jo, ara ja no conec ningú.
1: Les cases com eren?
2: Bueno, no teníem vàter, perquè teníem un vàter que el havien de buidar, cada any el buidàvem. Tampoc teníem aigua, anàvem a les fonts de l'aigua. Després d'un pont més gros, nosaltres a casa nostra vam fer una cisterneta i també vam fer un quartet de bany. Però això ja, que ja quasi ens havíem de casar, vull dir, ja més tard.
1: Tens germans o germanes?
2: Sí. Som... A casa nostra en van ser 7, però se'n van morir 2 de petits, que jo no els vaig conèixer, i ara som 4 germanes i un germà.
1: I en aquella època, qui anava a cercar aigua?
2: Jo me'n record que anàvem amb una gerra i un poal, però que m'agradava jo de petita dur sabates de taló i sabates de molt antigues i anava i sé que una dona me deia, sembla mentida, mos posem el taló per anar mudats i tu el dus per anar a dur aigua. Bé, no sé.
1: I anaves amb els germans i germanes a cercar aigua?
2: No, anàvem, el teníem com que vivíem al carrer Sant Bartomeu i és aquí on hi ha les fonts i teníem... No, hi anava jo. Hi anàvem, els que l'havien de mester, no ho sé, jo hi anava tota sola amb la gerra i una gerra.
1: I quines botigues hi havia en aquella època?
2: N'hi havia moltes, eren botiguetes, però t'ho dic, en el carrer nostre, jo me'n recordo, una, dues, tres, n'hi havia 4. De botiguetes.
1: I cada una venia coses diferents?
2: Petites, no, tot cosa de menjar. Tot era cosa de menjar. Després, al carrer Nou, hi havia una de roba, que encara Can Ginera, i n'hi havia una altra Can Toni Camps, que dèiem les escales. I de roba no n'hi havia cap més. No, pues de roba no n'hi havia cap més.
1: A casa vostra deixàveu a fiar? Quan anàveu a comprar cosa us apuntàveu a la llibreta?
2: Sí.
1: Com funcionava això?
2: Sí. I quan mon pare cobrava la sitja, quan feia el carabó, anàvem a pagar tot allò. I mon mare deia, i quedam, i el pa també el anàvem a dur així. I quan em va dir, no, troc que han de fer d'una altra manera, perquè així mos tornant a quedar sense doblers. I va quedar d'acord amb la botiga i el forn que no pagarien, ho pagarien de cada dia. I anaríem pagant a poc la compte d'aquell mes o de lo que teníem. I així mos ho van anar llevant. I després nosaltres ja fem trençat i ja fem un pot de feina i ja, bueno, ja ho vam aclarir. Sap?
1: Quina és la primera feina que vas fer, tu?
2: Jo me'n record, va anar a tacar sucrer a embolicar caramel·los.
1: A Mercadal? Un sucrer de Mercadal? O
2: no,
1: el sucrer
2: no, ferreries. Hi havia una sucreria, estava al carrer Nou, i sí, mon mare anava a cosir. També tenia molt de lots i anava a fer un dia de cosir i jo hi solia anar a embolicar caramel·los, feien caramel·los i ens embolicava. Després vaig anar a cosir a una sastreria i vaig anar, si mateix, un quants anys. I anava els cavespres unes quantes hores.
1: Com us divertíeu en aquella època?
2: Insistiu, el poble, o almenys la plaça, hi havia molt... Sortíem a seure a la fresca cada vespres i cada un feia de la seva i contaven xistes i tonteries i botàvem a la corda, jugàvem a caixó, que això era un caixonet de figues, que venien figues a les botigues i d'aquell caixonet el feien net i posaven unes cortinetes i de cartó feien llitets. Era més imaginatiu que ara. Jo no tinc record d'haver-me avorrit mai cosa que els nets moltes vegades es deixen que diuen oh, no sé què tenc a fer, estic avorrit, i tenen una muntanya de jocs. Jo no me'n recordo, m'avorrit mai. I els diumenges de cada vespre anàvem en el pati de cases monges, ses al·lotes, perquè no, a jugar. Bueno, corríem, jugàvem a amagar, jugàvem, hi havia un pati molt gran, i bé, això.
1: I vaig seguir fent comèdia en aquesta època?
2: Sí, sí. I sempre he dit que he quedat en ses ganes de fer teatre de vea, de papers de vea. I m'he dit, punta tinc, ara dic, no, ara ja no. Però sí, m'agradava, m'agradava. I poesies, també em fa.
1: En recordes qualcuna?
2: No, perquè vaig fer unes quantes, no les sabria totes. Eren un poc llargues i no les sabria, no en sabria fer.
1: En quin context fas les poesies?
2: Religiosos. Poesies de ses missions, d'una me'n record que la vaig fer en sessió catòlica, van anar al castell i era del papa, una poesia del papa, i sé que quan vaig acabar va venir un i me va dir has de donar la lletra, i jo vaig dir me l'ha fet a fer aquesta, i dic demano una aquesta.
1: I en aquella època acabaves de tenir cotxo?
2: No!
1: Com no. Us movíeu?
2: No, és que no mos movíem. Si havien d'anar a mo per qui jo, per jo, no me'n recordo, haver-hi anat mai, però els germans li van treure ses gràndoles i anaven amb el correu. Hi havia el correu.
1: Com era anar amb el correu?
2: Bueno, era un aconteixement, era polit i tot. En escola, cada any anàvem al toro un dia, el mes de maig, a les 40 hores, i hi anàvem amb escola. I després, amb sessió catòlica, qualque vegada havien anat a la platja, a Cala Caldana. Però me'n recordo haver anat en carro, i poca cosa més. Jo no sé nedar, perquè jo me'n recordo aquella vegada, d'una vegada que vam anar a la platja i de ses amigues aguanteu-me, aguanteu-me, jo fos mort. I ai, que bé, no me mulleu. No te mullam. I vaig obrir els ulls i se vaig tenir fora i jo surava. I tanta por. És que jo sempre dic que no he sabut nedar, que me vaig endur, que després me semblava que no arribava els peus allà al mig.
1: I com recordes Cala Caldana, en aquella època?
2: Ah, polida, perquè no hi havia res, hi havia més arena encara que no hi ha ara, hi havia alga, perquè no la feien neta, però era polit, polit de Cala Caldana. Ara que hi he anat poques vegades, hi anàvem, amb Ca Nostra, no me'n recordo haver-hi anat mai a la mà. Hi havia anat a cedir amb secció catòlica.
1: Quina era la festa principal de ca vostra? La festa que més celebràveu?
2: De celebrar les festes religioses, totes, perquè a ca nostra vaig veure, ho era molt, d'anar a l'església. I sí, tant Sant Bartomeu com Nadal. Nadal, vist que mon pare i ma mare van saber, ma mare va saber que es va morir, que era molt major, hi anàvem tots a dinar per Nadal a casa seva. I no ho sé.
1: I que cuinava ta mare?
2: Ja de petita, com que ma mare cosia i teníem sàvia a ca nostra, cuinava més sàvia. Però quan sa germana major va començar a ser més grossa, ho va fer més ella, perquè ell, sàvia, amb nosaltres, que mirava massa prim en tot, havia tingut molta misèria i encara...
1: Quin tipus de dinar feia per Nadal?
2: Per Nadal, brau. Brau. I un pollastre. Jo així me'n recordo de pollastres forn. I després pastissets i lo típic de Nadal, amargos. Per Sant Bartomeu fem enciamades i era una festa perquè anàvem a cureu tothom al forn. Ningú teníem forns a casa i anàvem a coure les coques i perquè si tu no te toven hi havia un ambient molt festiu celebrant aquestes coses.
1: Com demanàveu torn per anar a coure en el forn? Com funcionava?
2: No, anava... Jo que podreu les coques perquè són pan i toves i a vegades perquè tu vas més de veres es duen a la boval que den el forn mateix, hi havia com un damunt esforç, hi havia més ardor i perquè tu vas més de veres per poder-les afornar més prest o, bueno, no ho sé, com...
1: Quins ingredients o quin tipus de coca...
2: Enciamada.
1: A part de l'enciamada, fèieu altre tipus de coques?
2: Vols dir per Sant Bartomeu?
1: Sí.
2: Sant Bartomeu, enciamada i xocolata i pastissets i...
1: No fèieu coques salades?
2: No. No, jo que nostra no ho tenc present, no.
1: I després ja de més gran, com coneixes en el teu company de vida?
2: En el passeig que fèiem al carrer Nou, anàvem, pujàvem i davallàvem i te demanaven a veure si podies venir a fer una volta i a vegades si era un que no t'agradava que t'estaràs des que no i si t'agradava un poc. Bona, una volteta. I així començàvem.
1: I tu li vas dir que no a molta gent?
2: Bueno, a vegades per no quedar malament, bé, una i prou. I quan havies fet, bé, ara ja hem fet la volta, te'n pots anar. Bé, això. I després, així com ara tot està permès, després festejàvem i una besada no te la podies donar. Era...
1: Teníeu por o,
2: no, no.
1: O era el que no, era prohibit? Estava prohibit.
2: Era prohibit. Clar que si podies agafar sa mà... Però no.
1: I ton pare i ta mare que te deien sobre aquest tema? O t'explicaven no, cosa o no?
2: La veritat és que no s'enrallava. Senties a vegades si hi havia una parella que es havien de casar, que estàs embarassada, senties la gent major que lloc i tu ho ratllaven, qui sola més no em volien ratllar. Clar, perquè no ho sentiguéssim, és més joves, diguéssim.
1: I després, quan us vau casar, en aquella època, com us divertíeu quan ja estàveu casats? Quins esdeveniments anàveu? A les festes?
2: A les festes no hi anàvem. Ball, jo m'hauria agradat, però a ell no li ha agradat mai el ball. Però insistiu, anàvem a la platja perquè a ella li agradava molt la mar i pescar i molt a futbol, anàvem a futbol i poca cosa més. Comptaven rondar, era molt de casa, comptaven rondades, veig, ell que sortia molt a fer activitats i jo me quedava amb els al·lots i jugàvem a cosetes d'aquestes a veig
1: quines rondalles
2: i es pagava llum moltes vegades i eren, bueno,
1: quines rondalles explicàveu?
2: La mort de les tres taronges, s'acaba encabrillada, xiuronet, no ho sé.
1: Me'n pots contar cap?
2: No, ja no. S'acaba encabrillada. Jo no sé si era... Jo ja la sentia contar a mo mare, que passant granota hi havia una cabra i sa mare va enviar nas fiat a dur jovert o no, una verdura d'allà i va trobar sa cabra i sa cabra li va dir: "Què fas aquí?" "Jo som una cabra encabridada amb els peus aguts. Tots els que han vingut me'ls he menjat i ara em menjaré tu." "Nyam!" I el menjava aquell. Després sa mare trobava que no hi anava, hi anava aquell, i enviava un altre germà. I així vist que hi havia tots els germans. I després, a darrera hora, van anar amb un garrot i son pare van matar sa cabra i li van donar un toc en el cap i li van omplir sa panxa de còdols i sa cabra es va caure en el torrent. Bueno, tonteries d'aquestes.
1: I després, quan els estius, què fèieu amb els fiots quan éreu petits? Com fèieu activitats de vacances?
2: Les activitats nostres, des de quan eren... Bé, no, els majors no, va ser ja més... Quan ja, van començar a acampar quan ja van tenir esquifar 5. Van començar a Macrella, van anar un dia a ca una germana que tenia una tenda i ell, en Pere, li va agradar l'ambient d'allà. I que compram una tenda, i van comprar la tenda, i d'aquell estiu ençà van anar, cada estiu van anar a acampar. I després, en els alocs, en tos de tenda, van fer una caseta de llenya. I hi van fer, tal vegada, una vintena d'anys, i vist que mos van dir que la llevassin.
1: I
2: venia amb una barqueta.
1: A Macarella, com hi anàveu?
2: A Macarella hi anàvem, que ja tenien cotxos, sí. Teníem, quan van tenir esquifar 5, també van comprar un cotxo. I anàvem amb el cotxo, però el cotxo no arribava a la platja. I ell tenia un amic que tenia una barca, i de Cala Caldana, fins a Macarella, mos enduem els trastos, bueno, el començament i el final. Duem així els trastos.
1: Quins trastos eren?
2: Bueno, la tenda, les cadires, perquè els hi deixàvem allà tot l'estiu. I el de cada setmana hi anàvem. Prou que quan havien de partir tots volien dur moltes coses per jugats als lots. I després per tornar... ja estaven cansats, sí, perquè després veníem a peu de Macarella a Cala Caldana i ho traginàvem, lo de fi de setmana, es menjar que mos havien de mester i sa roba i el que si havíem volgut dur una pilota, si havíem volgut dur... Bueno, això.
1: I durant el dia, com passàveu el dia a Macarella? Què fèieu?
2: Bueno, ell, en Pere, se n'anava amb els majors, amb els més grossos, a pescar. I jo quedava a la platja i hi havia com un torrentet i rentava la roba, perquè tenia els al·lòs petits, i anava a rentar la roba i fes dinar i anàvem a la platja a calamuar una estona. Això.
1: Què solia menjar a l'estiu allà a Macarella? Què menjàveu? Feu dinars especials,
2: no,
1: qualque paella...
2: No. Bueno, supos que paella, però es menjar d'aquell temps no tenien gaire cosa per pura patates i patates frites i això per menys per sopar, tal vegada. I jo quasi no me'n record que fem arròs cubano, ho devíem fer i cosa senzilla, perquè teníem un fogonet i no podíem fer gaire cosa més.
1: I en Atzalocs, explica l'experiència d'estar en Atzalocs. Com va anar?
2: Jo m'agradava molt, perquè jo m'ha agradat sempre molt llegir. I no tenia massa temps. I quan ells se n'anaven a pescar, jo quedava a la caseta tota sola i podia llegir una estona o mirar la natura i tenir un poc de meditació, el que vulguis dir-li. M'agradava.
1: Quantes casetes hi havia?
2: Hi havia un quant ciutadellons i n'hi havia dues de pedra que havien estat una casa de la barca, que n'hi havia 5 o 6 de casetes de llenya.
1: I què feia la gent allà?
2: No,
1: feia tot l'estiu o hi anava tant en quant?
2: Després també van venir uns anys de no tenir gens de vacances en el mes d'agost, en les vacances, i feia tot el poble. Fagués feina de fuster, fagués feina de sabates, tothom tenia vacances i no tenies problemes de dir un fill fa ha de fer feina i ha de quedar en el poble, que tothom fa vacances junts. I estava molt bé, perquè ara i tot han de fer compartit i a vegades les famílies no fan les vacances junts, les parelles o... I després sí, després tothom fa les vacances junts, germans, ara jo la germana aquesta que ara ha vingut, van anar molt en les platges, a acampar junts, i ho passaven bé, no sé.
1: I recordes els estius amb ton pare i ta mare? Si hi havia diferència en hivern i estiu o sempre era igual?
2: No.
1: Com era un estiu amb ton pare i ta mare, quan jo, eres petita?
2: Jo, el que me'n recordo dels estius més que hi havia diferència era que podien ser a la fresca, en l'estiu, i ser a la fresca i cosíem o feien sabates o feien el que fos. Però això era quasi la diferència, i en hivern, el foc, un bon braser, i la feina era junts, no hi havia diferència, no vaig veure un dia de vacances mai.
1: I com passàveu la calor a l'estiu?
2: Obrint les portes i ventalls i... no res.
1: I és fred a l'hivern?
2: Jo a casa nostra també, que hi havia moltes cases que no en tenien, vaig veure sempre una cuina de llenya. I teníem un fornet, i allò tenien caliu. I després fèiem un braser amb picon, carbonilla, i amb això. I després, per el que ho fas, els llits, teníem un max de la mà, max, i els posaven dins el forn, quan fèiem sopar, i amb una bosseta que ma mare havia fet de roba, posàvem el mac dins el forn, dins allò, i el duem dins el llit. I allò m'ho ajudaves que ho fa. Tenc un record polit d'això. Ara no hi havia pensat, d'això.
1: Que era un mac o un quants
2: una pedra,
1: de macs?
2: Una pedra.
1: Sí, però uns mac. Quants o un.
2: Bueno, cadascú teníem el nostre. Que nostre érem un quants de família i cadascú tenia el seu mac. I els posaven dins el forn i s'escaufaven. I per a vegades era prou calent que hi feia forat en el saquet de roba aquell. I havien d'esperar un poc.
1: I a l'escola feia fred?
2: Sí, però no, ara no me'n record.
1: No
2: tenen present. Sí. Tal vegada no mostrem s'abrigo o la jaqueta que duem. No ho sé. No tenc l'experiència d'haver tingut fred.
1: I ara ja per acabar, no sé si te'n recordes de qualque anècdota o qualque rondalla o glosa que t'expliquessin.
2: Un pare li agradava esglosar.
1: Has sentit glosar, ton pare?
2: Sí, de molt petita. No és que fos un gran glosador, però ara tenc un nebot, que Moisès és un nebot. I mira, ha agafat-se...
1: No, Moisès és un gran glosador.
2: I tal, sí. És un nebot.
1: I qualque, si té res en el cap, qualque paraula, qualque frase que te digués ton pare i ta mare o sàvia, que te quedés marcada.
2: Jo, el que tenc més present, ma mare, que hau de ser molt bons, de ser molt bon, molt bona fieta. Tenc present un dia que ella se posava ses calces i me deia, has de ser molt bona fieta. Si és molt bona fieta, has de ser com una Santa Teresa. I una monja, mira, ara també m'ha vingut, que una amiga i jo mos de hau de resar un pare nostre cada dia perquè tingueu vocació de monges. I jo vaig dir a sa amiga, jo no el resaré en el pare nostre, jo no vull ser monja.
1: Què volies ser, tu, de petita?
2: No, jo sempre m'havia fet il·lusió formar una família i tenir família numerosa, sí. Mm-hmm.
1: Ho has aconseguit.
2: Ho hem aconseguit.
1: Ho heu aconseguit.
2: Ho hem aconseguit, sí.
1: I de Victòria, moltes gràcies per aquests records. Segur que molta gent hi hauran vingut molts més.
2: Segur que pensaran, i jo això també ho vaig passar.
1: I tu te'n recordaràs de moltes molt més coses. Però, bueno, l'ho dit, sí. Ben dit està. Sí, i moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: I molt d'anys i molta salut.
2: És el principal, la salut.
1: Gràcies.
0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Radio Far.
1: Vam passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, o no m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, un xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariar que van de cobre i va fer so i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin i va ser era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: Els

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

pestanyes i sa vorera que rebull els peus de vinidalim. Faig camí entre ses mates i acotat per allò baix.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Desperta.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca rellam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerralla català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Dos. Mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que m'ha de dir no res, no, no, preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mester una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar

0: Ah, un...
1: Requisits o...
0: En... Ho hem fet una llei en què, si per tenir la residència, has de tenir una un de català, com a mínim. D'acord? Una un és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes violades i aquestes coses, sí, perquè ara ja... que els hi demanin un per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
1: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Diu, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs bé, ja.
0: Ostres, jo amb aquest amb els segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh?
1: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, eh? Però sí,
1: en català, que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
1: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
1: Primer, sí, jo antes que això veig un referèndum, mira què t'ho dic ara.
2: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
2: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català, i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, m'anarem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
1: El pastel.
0: Exacte. Mm-hmm. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes, també, si aneu a Perpinyà mai.
1: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
3: que
1: guai.
0: També, sí. També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
1: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
1: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori, i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí. Cada dues setmanes. Sí, jo els escolto per rugby, jo els he escoltat quan donen a rugby.
1: Ets un friqui. No podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que, a més, es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire, i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és: i a on d'Espanya se xerra?
2: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta.
1: Jo no hi... No tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
1: Menys dins Amnèsia.
2: Has de terminar la ratllada.
1: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més, més al sud de l'Argentina.
1: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
2: Ai.
3: Que fort, no.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità. D'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí, que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us ho en recordeu, quan van muntar la PAO?
2: La Pau
0: i el Lapapip.
2: Quan fa, això?
1: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys. Eh?
1: Què dius?
0: Sí,
2: La Pau, tio.
0: Sí.
2: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i el Lapapip era aragonès, per no dir-li aragonès.
2: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia i Xerrancí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania... que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
2: No ho diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no que estem pensant.
2: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
1: No. Corroborat.
2: Ja ho he dit jo.
1: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Yecla, que potser us soni pel Yeclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
2: Yeclano, me la agarres.
1: Bé.
0: El Yeclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
2: No. Però, crec que no.
0: Després també, l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumilla.
2: Jumilla.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre és de Jumella.
3: De Jumilla.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment, Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig veure que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
1: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
1: Home, és català de Fornells. de juny a setembre o a final d'agost és...
3: Ara s'ha allargat,
2: És un dialecte que canvia...
3: En perut d'octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte, si cas un dia. El català de Fornells es considera una variant de barceloní.
3: De convergència.
0: Ja
1: barceloní amb reminiscència. Essències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
2: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall!
1: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
0: Sí, sí.
5: Porquejades!
6: Arriba la quarta temporada de Porquejades. El podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necesser per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: ¡Eh! ¡No son horas!
1: Buenas tardes, señoras y señores. Señores. Señores, señores y señores.
2: Qui sigui, tothom, tothom que escolti el programa aquest.
1: Volem tothom que escolti el programa.
2: Clar que sí. Escolteu la primera temporada, que si no, no entendreu res. És que no pillareu res de la segona temporada. És que no, vull dir, si no fem les coses bé, no...
1: Però fem les coses bé, què vol dir fer les coses bé?

0: Sí, tenim una mica de temps.
1: Aviam.
0: Jo
1: crec que això és una exageració.
0: Quiero pensar que soy feliz.

0: perquè no passés per aquí entremig. Mm. Saps?
1: Vale.
0: Així.
1: Molesta així?
0: A mi molt.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui.
0: Som aquí a Barcelona, un diumenge, no diríem de quin mes.
1: No.
0: Això és un secret.
1: Ni de quin any, tampoc.
0: Ni de quin any.
1: Vés-t'ho saber.
0: Vés-t'ho saber.
1: Si això ha passat l'any que ve o ha passat l'any passat.
0: I fa un dia molt fresquet i plou. I estem aquí escoltant Cumbieta i prepararem una cazuela de patates. Aviam, anem a explicar. És que aquest és el primer episodi.
1: O capítol,
0: depèn de com ens ho plantegem, de la segona temporada de No són hores.
1: Benvingudes, benvinguts.
0: Benvingudis.
1: I... és que la cúmbia... estiga molt, eh?

0: per continuar amb la tradició, que ja som, com que ja és la segona, ja podem tenir tradició.
1: Sí, per entendre aquest capítol, primera temporada, heu de començar per la primera temporada. Si,
0: s'ha d'escoltar tot.
1: Sí, perquè si no, no l'entendreu.
0: S'ha d'escoltar tot. I bé, el primer capítol de la primera temporada, molt memorable, és Sol i Aigua.
1: Sí.
0: Doncs aquesta temporada també començava amb una recepta menorquina.

0: Per continuar una tradició de la temporada passada, que vam començar una recepta, aquest any també farem una recepta, aquesta temporada. El primer episodi de Sol i Aigo era la recepta de Sol i Aigo de la Montse, vale? Aquest any no hem tingut tanta sort, no ens dava la vida per a tanta exquisitez, però tenim el maravilloso libro de Luis Ripoll, el... ¿Cómo se lee esto?
1: Libro, estabas leyendo un portugués.
0: Libro. ¿Cómo es leído eso, Andrea?
1: Libro de cocina menorquina.
0: De Luis Ripoll.
1: De Luis Ripoll.
0: I d'aquí m'he anat mirant, no? Bueno, ens hem llegit tot el llibre, en realitat.
1: Sí, en realitat ens vam llegir tot el receptari.
0: Per trobar una bona recepta.
1: Sí.
0: Ya para ejemplo una receta muy, muy misteriosa, ¿no? Que digo, para hacer una sopa sin agua, ni fuego, ni olla, es como ¡buah! O sea, es puta magia. Pero bueno, con que las circunstancias son las que son y la vida es la que es, ens hem de cantar per una cosa que així abarcable, que és la cazuela de patates. Que a qui no li agrada una cazuela de patates,
1: sí.
0: Les patates li agraden a tothom.
1: Les patates sempre ve de gust.
0: La patata sempre ve de gust. Gràcies. Però que no piqui gaire.
1: Però que no piqui gaire.
0: I de tota manera, igualment el farem com puguem, amb el que tinguem. No
1: que
0: sé.
1: D'això és la gràcia, també.
0: Sí. O la desgràcia.
1: De fer aquesta recepta amb el que tenim, ara mateix.
0: Perquè jo t'he dit cazuela de patates i tu m'has dit, ah, sí, patates de pobre.
1: Això crec que té alguna relació, no? No sé, no és el mateix.
0: Mm-hmm. Com són les patates de pobre?
1: Crec que duen chorizo, m'assembla.
0: Coño, llavors a pobre no són, que cabrons.
1: M'assembla,
0: tot eh? Tot lo gentrifiquen.
1: Ai, no estic del tot segur, eh? Perquè no estic molt posat amb el recetari ibèric.
0: Però bé, anem a dir que l'economia està fatal. Ja tenim més de 30 anys aquí. I podem dir que l'economia està fatal.
1: Sí, sí.
0: Llavors prepararem cazuela de patates. Que a més, com que fa fred, com que ve molt de gust.
1: Sí, sí, he fet tota una bona ploguda i sí. Tan curiós això, eh?
0: Sí, sí.
1: I sí, perquè...
0: No són hores.
1: Bueno, jo vull avisar que a mi em toca tallar la ceba i...

0: No és que estigui emocionat, no, realment. No,
1: no, que no, no s'emociona per res.
0: No és emoció.
1: És l'hombre de hierro.
0: Sí, és super cold. Se no feia dir hierro, tu. Sóc com una perilla.
1: Bueno. Cazuela de patatas. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro. No tenim cazuela de barro, serà cazuela de vidrio.
0: Sí, no tenim un tià.
1: Això és important dir-ho, esto todo es fusión.
0: Sí, però s'han posat un pot de cúmbia també.
1: També.
0: I tot aquí és un poc...
1: Ja no existeix la puresa.

0: Total, que el primer que farem serà per a les patates.
1: Molt bé.
2: Heu d'escoltar la primera temporada.
1: Sí, perquè ja trobareu un missatge. Hi ha un missatge.
0: Hi ha un missatge ocult i al final d'aquesta temporada
1: sí.
0: Sortejarem un...
1: Espai promo, ara.
0: Espai promo. Al final d'aquesta temporada sortejarem una samarreta pintada a mà d'avestruces per qui descobreixi el secret amagat. El missatge secret amagat.
1: Exacte.
0: I...
1: Bueno, i ara obrim aquí trucades per qui vulgui telefonar.
0: El programa de cuina d'avestruces. Clar, bé, havíem pensat que el primer episodi era una bona... Era un bon lloc per començar.
1: Sí.
0: I explicar una miqueta el que... Bé, què volíem fer amb aquesta segona temporada, que resulta... Vamos, és una cosa meravellosa poder-la fer, perquè la veritat ens ho hem passat molt bé fent aquest podcast i ens ho estem passant molt bé fent aquest podcast.
1: És realment molt interessant.
0: És molt divertit.
1: Vull dir, posa a prova. Realment et posa a prova, perquè un podcast és...
0: Tothom fa podcast ara.
1: Sí.
0: Però bueno, nosaltres també.
1: Perquè la gent...
0: Però el nostre és el més guai, vale? Perquè nosaltres estem fent una cosa així molt friqui.
1: Bueno, friqui...

0: Total, que un podcast com aquest no el trobareu, que l'escolteu.
1: Sí.
0: De llenito d'easter eggs.
1: I de pas, pues, doncs, pues, teniu una recepta aquesta també, que la podeu fer a casa.
0: Vull dir, a primer...
1: Vull dir, si es pot que tot sembla una merdíssima, vale, està bé. Però si escolteu les dues temporades trobareu receptes i coses, vull dir que... Té un sentit pràctic tot això.
0: Però la dama i el cavallero.
1: O sea, sí, o sea, tot això té un sentit de pràctic, de... No només és donar informació així... a la bèstia.
0: No.
1: De moment la ceba no m'està fent plorar.
0: No, ja la gran mano no. Doncs el primer que heu de fer, vale, és rentar una miqueta les patates, que jo crec que hi ha molta gent que renta les patates, jo soc de rentar les patates, crec que està bé.
1: Sí, per l'amor de Déu, no, les patates sempre fer net, perquè...
0: Una vegada em van servir unes patates bullides i estaven totes cobertes de terra encara i va ser com, ui...
1: Mare de Déu, senyor!
0: Sempre us recordaré.
1: Tenia crocante.
0: En fi, no diré noms.
1: No, diguem noms.
0: I... Doncs renteu una miqueta les patates, les peleu i després les tallarem a rodanxetes.
1: I si sou dues persones o si sou 20 persones a la cuina, doncs qualcú que talli la ceba.
0: Sí, que és el que està fent la vintena persona, que és un Oliver.
1: Sí. Per un sofrit, per un sofregit. Un sofregit, perdó.
0: Un sofrido.
1: No,
0: sí.
1: Al final...
0: Hacemos un sofrido de cebolla, ajo y tomate.
1: Hi ha un moment que t'han de canviar d'idioma, ja no sé...
0: Sí, dono fe.
1: I això, talleu, picau la ceba per un sofregit. Així ben bo. Una ceba blanca, si pot ser.
0: Sí, sí, la vermella, jo per sofregir la vermella no la trobo...
1: La vermella va més bé per amanida, crec.
0: Sí, per amanida boníssima.
1: Sí.
0: O per una pizza, saps? Una coca, sí. Una cosa així un poc més, però...
1: Oh, per una coca la ceba blanca també figa, eh?
0: Sí, no, ja, tens raó.
1: Unes coques de ceba que feia, te'n recordes?
0: Sí.
1: La Luz feia unes coques de ceba que era, bueno...
0: Em feien bones.

0: Doncs un episodi molt interessant serà el de... L'episodi sempre el dedica... Sempre hi haurà un episodi dedicat al Noise.
1: Vale. Eso no se libra nadie.
0: Dir, no concreta, potser no concretament el Noise, vull dir, potser és alguna... diguéssim, una influència que pugui tenir el Noise o el Japanoise o... el Japó. O tenim intenció de parlar d'Einstein de Melbalten, un poc de l'Industrial...
1: Sí.
0: Un poc d'art, això pel que fa al punt, de vist, el punt musical. Pot ser. No parlarem de paisatge sonor.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: No se sap, però comparem aquest.
0: Aquesta temporada anem a tope.
1: Tu! Parlarem de paisatge... De fet, no és que parlarem de paisatge sonor, és que revisitarem la polèmica de l'any passat.
0: Sí.
1: Paisatge sonor, objecte sonor, etcètera sonores.
0: És una polèmica que
1: no sé si... Un poco más y dejamos de ser amigos.
0: Sí, sí, que no s'acaba, és aquesta polèmica, vull dir... Perquè, clar, l'any passat... La qüestió era, què és el paisatge sonor, què és un objecte sonor?
1: On està, o sea, realment, on està la frontera?
0: On està la frontera de la percepció d'una cosa o l'altra? És a dir... Clar, un objecte sonor... de ser... no, diguem-ne, no de ser interpretat, m'explico. És el que dèiem, no? El de... Quan escoltes una locomotora, allò no és una locomotora, no? Avui no parlarem d'això. No, no, no, aquí hi ha un truc.
1: Hoy ya estamos haciendo el teaser.

0: lá lại.
1: Jo he de confessar que a mi sempre se'm fa una miqueta difícil distribuir les coses per capítols, perquè em poso a parlar d'una i me'n poso a parlar d'altra, perquè... on estan realment les fronteres de les coses? Anem a dir que...
0: No, ara diguem una cosa molt clara. Vull dir, el nostre... Nosaltres som avestruces, ens presentem. Hola, què tal? Els avestruces són... Nou alerta, no us apropeu als avestruces.
1: Ai, sí, foten uns mossos?
0: Sí, sí, són animals perillosos, no tots són majos, però... No us apropeu a nosaltres, vale? Que quedi clar, per això fem un podcast. Perquè no puguem tenir contacte. No, és broma. No, però el nostre sistema de treball...
1: Per això mai no farem un show en directe.
0: Sí.
1: Perquè hauria mortos.
0: Ai...
1: I els aus de l'estruc són grans.
0: Són grans, són com a dinosaures. Són aus de dinosaure.
1: És que són com dinosaures...
0: Això és una teoria...
1: Vam parlar ja l'any passat de les dinosaures que ara tenen plomes. És que jo encara això no ho he superat. O sigui...
0: Crec que alguna cosa van dir. No van entrar molt, però sí de... Bueno, que hi ha teoria, no? Sembla que sé que... Els dinosaures...
1: Tenien plomes.

0: Escolteu un poc viatjades.
1: Ai, sí.
0: És el podcast que fan en Cristian, en Pedro, en Pedro i en Txec. Perquè està molt bé, realment. Aprens molt, aprens molt. Aprens coses, aprens coses. Són gent que ha viscut.

0: Nosaltres, en canvi, ens vam manifestar per primera vegada ahir a l'existència.
1: Exacte. I, no, però el nostre mètode de treball, ho vam dir l'any passat, treballar podent sempre, la gent ens ha vist en directes, hi ha vídeos, hi ha bancams, hi ha coses. I nosaltres funcionem així, nosaltres és una cosa molt, molt visceral, per dir-ho d'alguna manera. No? Exacte, sí, ens posem a crear i vinga, fem avestruzet, sí. I com
0: I ahí soltamos todo lo que nos vamos a soltar en la sociedad.
1: Bàsicament, què fem? Pues mira, tenim un ordinador, tenim gravadora, tenim pedals, tenim coses... I clar, i amb això fem, ens muntem la nostra història.
0: La nostra història.
1: Nosaltres funcionem un poc des d'un punt de vista quàntic, anem a dir-ho així, vull dir, hi ha coses que es poden preveure i coses que no es poden preveure. Quan calcules el temps que va d'una partícula de pol·len d'un lugar a otro, però no pots calcular la direcció i coses així, saps? I és com que... Hay cosas que se escapan, ¿sabes? Y claro.
2: En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
0: Bueno, bien, eso no lo de posar.
1: Vamos, eso necesitamos una paella, ¿no?
3: Se prepara en una sartén o en otra cazuela un sofrito abundante.
1: Lo que tengas, ¿no?
3: De tomate, perejil, ajo y cebolla.
1: Tenemos ajo, perejil y cebolla.
3: No, ajo, perejil no tenemos.
1: Bueno, pero me lo tomillo.
3: Eso. Un poco.

0: Sí, son uvas de...
1: Sí, yo le voy a regalar a una amiga.
0: No sabeu la vida com és, eh? O sigui,
1: Un any intens hem tingut, eh?
0: sí, jo no sé si és una, no sé, una predisposició natural.
1: Predisposició genètica a la intensitat.
0: Sí, que al final penses, mira, pot ser tot genètic al final, no? Vale, això... Les patates van a la greixonera, eh?
1: Les patates van a la greixonera. I també parlarem.
0: Aquest llibre de Lluís Ripoll és un llibre antic, com podeu veure pel
1: Sí.
0: llenguatge i tal. No sé si es troba disponible aquest band avui en dia,
1: Sí, d'on
0: però...
1: hem tret aquest llibre?
0: Això ma mare el tenia a casa seva. Era una sembla de... No sé si era de la meva sàvia. Sí, em sembla que era de la meva sàvia, sí que el tenia.
1: Clar, anem a dir que
0: Era com
1: si
0: un
1: ben bé...
0: destall comú, no sé, que venia a qualsevol llibreria o...
1: Clar, no és que tinguem la recepta de la Montse, però tenim una
0: Sí.
1: recepta també que ve de la
0: Sí,
1: família.
0: perquè quan li vaig dir...
2: Aprovada per Chayanne.
0: Farem una recepta menorquina, tens qualque recepta i me'n va treure no sé quants, 3 o 4.
2: Ui, sí, i aquest ens va agradar molt,
0: I aquest ens
2: perquè
0: va
2: és un llibre
0: agradar.
2: de Simón, petit, que també té una
0: Sí.
2: miqueta d'història.
3: És senzill, així,
2: Un gaspatxo.
3: és molt llençallorís, també un dels moments.
1: Greixonera, què fa la greixonera? Bueno, el que serà la nostra greixonera, que
0: Sí.
1: és una planta de
0: Crec que
1: Pirex.
0: era color petita.
1: Sí, tu, la gran passa. Un altre dels temes que tocarem aquesta temporada són les composicions sonores inesperades. Aquesta manera de prendre la consciència que vivim rodejades de so i que la música i el so, bueno, això que hem dit moltes vegades, no? Que la música i el so tampoc es poden diferenciar tant. Que a buen entendedor poques paraules i que si pares l'orella i escoltes, en qualsevol moment hi ha composicions sonores meravelloses. Això és un dels meus temes preferits i la veritat és que aquest any en concret

0: Ho estat practicant molt, aquesta escolta... Com es diu això també? No havíem dit una paraula...
1: Deep listening.
0: Deep listening. Què és el deep listening?
1: Concepte de Pauline Oliveira, doncs.
0: Potser tot gira una mica entorn al deep listening.
1: Sí, és un concepte molt interessant, eh? És una pràctica de...
0: Què n'extreus tu d'aquí? Què és el que fa aquí?
1: És com... Sí, aquí nosaltres estem afegint un poc de...
2: Pimentó.
1: De pimentó, de pimentó.
2: Jo n'hi he posat del de la vera i ahumado picante.
1: Mira, pues...
2: Que m'agrada molt el pimentó. Però no n'hi he posat molt, eh?
1: No, és el gest, just
2: un gest... Toquecito.
1: Sí, és un toquecito. Li dono el gustet, el ballet, també. Queda molt... Vull dir, el recetari aquest és, està molt bé. És curiós com explica les coses, no?
0: Té un llenguatge molt bíblic.
1: Sí, té un llenguatge molt bíblic.
3: Caldera de patates. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro, entremezclándolas con algunas hojas de laurel. Se sazonan con sal. Se prepara en una sartén o en otra cazuela un sofrito abundante de tomate, perejil, ajo y cebolla. Una vez hecho, se cubre con ello las patatas dispuestas en la primera cazuela. Se añade agua hasta que las tape y se llevan al horno. Paréntesis. Es un plato barato y de recurso, muy común en la cocina menorquina. Cazuela de patatas.

0: Hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan te'n pagues, escolta.
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt de, un pensament que ve molt del budisme. Aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, 100 times.
1: Budisme o filosofia té, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.

0: I hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels
1: Exacte.
0: sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan et pagues d'escoltar?
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt d'un pensament que ve molt del budisme, vull dir... Aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, 100 times.
1: Budisme o filosofia Zen, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.
0: Ja t'he dit,

0: tres.
1: Bueno, ara estem fent el sofrito, que fa xup-xup.
2: Sí.
1: També anem a dir que al final el deep listening... Com tot el que quedarà amb la presència, amb estar present, a l'infància es dona d'una manera molt natural.
2: Sí. A mi m'agrada el concepte de que els animals practiquen el deep listening d'una manera natural.
1: Ja.
2: És molt interessant, això.
1: Però, com? Jo necessito datos.
2: Necessito data.
3: Interesting. Oh, thank you.

0: Jag känner ju vem hon frigid.
1: Mm. És que he parlat de... ja, dedicarem un episodi també a parlar de tècniques esteses.
0: Ahà.
1: Per instruments de...
0: Què són les tècniques esteses?
1: Són, diguem, les tècniques que surten un poc del que es considera convencional en els instruments clàssics.

0: No, es que el sofregit... Es que té un color vermell preciós, en sèrio. Ha quedat preciós, això.
1: Cremosant, cremosant.
0: Boníssim. No, i si li poseu ou, també.
2: Sí, va molt bé, això, amb una miqueta d'ou. Oh, quina calor.
0: Sí.
2: Hi ha una zona localitzada de la boca.
0: Sí, és un plat que... Si és un dia d'agost que fa molta calor, millor no el fagueu.
2: No.
0: Us feis una amanida de pasta o...
2: Un gazpacho.
0: Un gazpacho.
2: A veure si t'hi posen des.
0: Hi ha un episodi que el dedicarem a les verdures vitalises, perquè està la cosa molt xunga. Penseu que els tomàquets són fruites. I quan anem a un supermercat a passar els tomàquets, fixeu-vos bé on estan situats.
2: T'he de dir que realment això em produeix una mica de conflicte.
0: Produeix conflicte. Anem a menjar una amanida amb un pot de tomàquet i tal, verdureta. No. Estàs posant fruita. I la fruita du sucre.
2: Però també li pots posar poma a l'amanida.
0: També li pots posar poma, és veritat. Jo no sóc de posar... Anava a dir fruita, veus? És que estic enganyat. No, jo no n'hi poso una de... No n'hi he posat mai de poma o... Em sembla que tu i jo alguna vegada que hem cuinat alguna cosa així hem fet amb un pot de poma, me sembla.
2: Una vegada vam fer una amanida molt bona d'escarola, amb pera, nous i vinagreta de figat.
0: Sí, true.
2: I llima.
0: Sí.
2: Està molt bona.
0: Sí, les amanides...
2: Això quan érem més joves ja teníem més temps, perquè ara ja no arribem a fer aquestes coses.
0: Bueno, sí, true. Xerrarem de so i estats d'ànim.
2: Després serem tristos, després contents, després sí. Tristos, no? Després enfadats.
0: Només enfadats. I després, no sé, locura.
2: Això abans i després.
0: Sí, perquè el so i els estats d'ànim, no? Com configura una cosa i l'altra. Com... També és interessant, no? No? Vull dir, no entrarem dins... Com es diu això? Arteteràpia, potser? O...
2: No, crec que, que hi entrem perquè no en sabem.
0: No, perquè no en sabem ni tampoc.
2: Si algú en sap, que ens escrigui i ja el convidem a la propera temporada.

0: Molt polit aquest plat, eh?
1: És un plat molt polit.
2: Sí, sí.
0: Molt honest.
2: És molt honest, sí. Molt de color.
1: Posar un lloc, eh? Sobretot, perquè el lloc li dona molt de sabor.
0: Ja he posat un munt.

0: us animem a comprar, que us compreu una gravadora també. I que veu-vos mentre dinau. Una gravadora d'àudio.
1: Podeu sortir al carrer a casa sons.
0: Sí.
1: Que és... només pot fer amb la gravadora del mòbil, eh?
0: Només no, pot fer la gravadora del mòbil, sí. No cal tampoc que... Bueno, depèn del que decideix. Mira, és que necessito aquí una qualitat de so un poc més o tal, però... I després us podeu baixar... un... DAW. Una DAW, una Digital Audio Workstation.
1: Un DAW.
0: Tipo Audacity. Sí, ja sabem, Audacity està, està super criticat i no sé què i no sé quants. Però,
1: per què critiquen l'Audacity?
0: Tothom ha començat amb Audacity. Sí, bueno, perquè és així un poc més xerec el software.
1: I m'escolta, és un software gratis, fàcil d'usar, està bé.
0: I us recomanem sobretot el Reaper, si voleu ja anar a tope.
1: T'has vist Jeepers Creepers?
0: Mm?
1: Jeepers Creepers.
0: Què és que és això?
1: Una pel·li de terror, crec.
0: Una pel·li de terror. Jo trobo que...
1: Au!
0: Esperem que heu disfrutat.
1: I ens veiem al segon.

0: No son horas.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El gener acostuma a ser el mes de la vinagrella. És aquesta planta que tenyeix de groc amples zones de conreu i voreres de camins. Els dies assolellats llueixen sobre el verd que predomina en el terreny d'hivern. La gent ho comenta, ho admira i de vegades s'emociona en veure aquest esclat de bellesa. Però hi ha coses que són com les monedes, que tenen dues cares. I la vinagrella té una cara fosca, que sol quedar amagada sota l'aparença de natura esplendorosa.
1: Època de muda. Capítol 19. Bellesa inquietant.
0: Originària del sud d'Àfrica, s'està estenent per tot el món i està catalogada com a espècie exòtica invasora. Tòxica de vegades per al bestiar, té una gran capacitat de dispersar-se sota terra, a partir d'escampar una xarxa d'arrels i petits bulbs. Acaba colonitzant tot l'entorn, inhibint la germinació de llavors d'altres plantes. Anomenada també a Menorca flor d'avellana o fel i vinagre, la seva magnífica presència florida indica, en realitat, un procés d'eliminació de la biodiversitat de la zona per evolucionar cap a un monocultiu. És una successió que, com podem veure, no està renyida amb l'estètica. Hi ha imatges que ens poden commoure per la seva bellesa, però tenir-hi darrere un transfons pertorbador. També hi ha una estètica de la guerra, de les zones industrials, de la tauromàquia, d'un temps ençà hi ha barris que són reformulats amb rehabilitacions precioses, dotats amb petits hotels de gran encant o amb restaurants d'una gastronomia elevada. Però si ningú ho compensa, pot acabar sent una zona esplèndida sense vida autòctona, com un camp de vinagrelles. Ja fa uns anys que va arribar a Menorca el becut vermell, un escarabat propi de l'Àsia tropical que s'ha escampat pel món, generalment amagat dins de palmeres que es transporten d'un lloc a l'altre amb objectius de jardineria. Aquest animalet és també una meravella de la natura. Els adults volen cap a les palmeres i ponen els ous. Hi neixen unes larves blanques i gruixades que aniran menjant el tronc de la planta durant mesos. A certes zones africanes són molt cercades per la gent com a aliment, però no hi ha costum a les nostres terres. Aquí pràcticament no té enemics naturals. Quan la larva ha crescut prou, fa una gatzoneta. Dins la càpsula, l'animalet refà tot el seu cos i en un d'aquests miracles fascinants es converteix en un vistós escarabat vermellós. Els becuts tenen les seves preferències. Les palmeres datileres els agraden especialment. Però segurament que d'aquí a uns anys atacaran també altres espècies, com els fassers o, encara més preocupant, els garbons. Els becuts són com alguns fons d'inversió, gestionats sempre per gent de vestit impecable. Només basant-se en el seu interès propi, poden anar controlant les empreses estratègiques i els serveis bàsics de la nostra societat. Per de fora, la democràcia té el mateix aspecte, però per dins es troba perforada i la seva polpa vital es va convertint en serradís. Els pagesos que han hagut de combatre camps plens de vinagrelles diuen que el moment idoni és precisament quan estan en flor, perquè la planta dedica molta energia a produir-la i debilita el bulb. Es requereix observació i constància. Però si en aquell moment s'arrenca, la plaga perd molta força. Tot té el seu punt feble.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

l'època dels primers talaiòtics, amb molta cura examinant les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Idò, seguim aquí en l'especial Festival Maquetes. Hem anat a Torrassa Sobrassada, que mos quedava des migdia, i aprofitant per seguir amb aquesta música de fons, que si no us sona, us sonarà, i prest us sonarà molt. I esperem que sigui a través de Radio Far, i el pròxim dia 26 d'abril, apuntau-vos les vostres agendes, 26 d'abril, ja, concert, presentació del primer LP de Pedro Sánchez Tuomala, que el tenim aquí nosaltres, i que m'ho sona de fons. Pedro.
1: Gràcies, gràcies, que bé. No sona malament, no? Ara?
0: Ara sona millor.
1: Ara sona
0: no?
1: Bé, ara sí, sí, sí. Ara
0: jo era, eres botifarró i sobrassada, que mesclat no funciona.
1: Això,
0: eh? O menges botifarró o menges sobrassada.
1: Sona molt.
0: I ara sembla que m'ho ha aclarit, et sent millor, disculpau els botonets, a vegades pitges un botó i salta una mina, tu. I res, Pedro, avui hem vingut a xerrar també, a part del Festival Maquetes, d'aquesta presentació de disc que faràs dia 26 d'abril a Mercadal, que també anirà acompanyada la presentació del disc Mestres Grans Mestres, d'uns grans mestres, no? Com són el Fil de Ferro i tots els seus components.
1: Efectivament, jo sense en Mina, però a prop no sé fer res, vull dir que el vull tenir a mi vera, i sí, ens van convidar per fer aquesta... Bueno, òbviament ho he muntat en Radio Far, que tinc un pont d'enxufe, perquè en un moment tinc concerts, i hem muntat aquesta doble cartell amb Fil de Ferro, que també ens van poder disfrutar, però asseguts i amb màscara, i ara pues, podrà ser d'una altra manera i estarà bastant més guai.
0: Bé, aquest disco que presentes, l'any passat vas fer 40 anys, ho sap tothom, tampoc no fa falta...
1: No fa falta, no hi ha problema.
0: I vas treure el primer EP...
1: Vaig treure el primer EP, que és de XL, que és 40 en nombres romans, no es refereix a la meva talla de gorra, ni de camiseta, i sí, després vam fer una festa, va estar bastant divertida, me'n record que vau aparèixer voltes per allà, sí. Sí, tenia ganes de fer cosa meva, després de molts anys de fer cançons dels altres, però em fa gana fer ses meves, que si en sentigués un poc ses meves, abans com que ens hi semblava, o simplement bueno, que tenia dins i que ho volia treure. Sa vida m'ha d'un puesto que tenia una història que contar, vaig pensar, la vull contar, i la vaig contar en forma de 5 cançons que vaig treure pues als principis de juliol de l'any passat era que vam publicar això. I no vam fer gaire remou, sobretot, en aquest sentit. No vaig fer gaire cosa per promocionar-les perquè estava molt liat amb altres.
0: Bueno, es pot sentir Radio Far, aquestes cançons.
1: Se poden
0: sentir a Radio Far.
1: Sí,
0: i també alguna és bastant repetida perquè l'aprofitam per fer unes falques molt xules.
1: Heu fet més promo vosaltres que jo, sí.
0: L'hem sentit més nosaltres que vosaltres. I d'aquest nou disco que m'ho expliques? Ara ja és un LP, ja vas més en sèrio, ja treus més cançons...
1: Sí, també, bueno, també qui me conegui pues, sap que ja m'agrada molt el vinil i la música així antigosa i els LPs i aquest tipus de coses, i me fa molta il·lusió pues, treure el meu LP i que sortís una foto meva, la portada, i ja està, i ser jo, el protagonista total de tot. I bueno, és el que estic ara intentant aclarir. La idea era que les 5 cançons que vaig treure el juliol fossin la cara A, i 5 cançons més que vaig gravar el novembre a Barcelona fossin la cara B. El que passa és que, com a man del vinil, pues, també m'ha passat això, que no hi caben totes les cançons en el vinil. M'han sortit unes cançons massa llargues i n'he hagut de guardar un parell. De les antigues, de les que vaig treure el juliol, per no sé, ja veuré com ets ha dit. I ara els editaré aquestes 8 cançons en format LP, amb un Verkami que tenim en marxa ara durant el mes de febrer, que no és qui ja vos, bueno, aquí m'ensenya qui per xarxes, però ja ha vist que he fet molta

0: amb aquest fer canvi. I res, que em fa molta il·lusió i que espero que surti, que espero que vos agradi, i si no vos agrada, pues, ja en faré més, que vos agradarà, no? Algo, jo que sé, ja veurem.
1: I d'aquest disco, d'aquesta música que presentaràs, amb aquest LP, te definiries més, bueno, una fusió entre rock, folk, country? Com definiries la música que crees amb la teva pròpia, bueno, la teva marca, no?, de Pedro Sánchez, tu o Mala?
0: Jo que et dic, bueno, com m'agrada dir-li, és rock amb guitarres acústiques, que és un poc així, sí, també un poc folk, un poc country, no té res de música mediterrània ni balear, no, res, això jo no m'agrada gaire, a parar més les músiques d'altres bandes, ja ho sap en Lluïre, per exemple, que està fent així, i sí, rock, folk, en català, això sí que m'he decidit a fer cançons en català, perquè en altres projectes, en Power Trip, per exemple, es fan cançons en anglès, i un bon amic meu, un tio que sap molt de música, m'ha dit que un ha de cantar amb sa llengua, amb sa queixerra. I jo anglès, pues, no el xer, l'entenc, bueno, no el xer tan bé, i sa llengua meva és català, i pues vaig decidir a escriure cançons en català. Fa uns quants anys que practic de fer cançons en català, i aquestes són les primeres que m'han convençut per compartir-les amb sa de més gent, en lletres que no són gaire ridícules, és la meva opinió.

0: recordar.
1: I doi, el disco precisament es diu No em veus brillar de nou, és una pregunta. I aquesta pregunta, qui la llances? Tothom que l'escolti o té algun motiu aquest títol?
2: No tinc ni idea, és que sonava molt guai. Sonava molt guai, quedava molt bé la portada. I bueno, no és un tornar, perquè és un començar, és el meu primer disc. Bueno, és un tornar a fer cançons noves i me donava sol brillar de nou, d'estar una altra vegada fent, pues, mostrant els meus sentiments a sa gent, intentar, pues, que brillin i que siguin, atractius per sa gent.
1: I quina idea d'ús? El vols fer girar? Vols fer bolos? Anar per intentar fer es bot a Catalunya tal vegada?
2: Sí, bueno, en sa banda que hem juntat, sa banda amb qui vam gravar el disco, que són Àngel Gelabert, teclista extraordinari de moltes, moltes agrupacions a Menorca,
1: Berlat,
2: en Joan Davent, de Dàlia, entre altres coses, en Quim Rifà, que és un bateria de Barcelona, i jo m'haig encarregat de tot el que més, del baix i de les guitarres i les veus. Pues amb aquesta gent, òbviament, en el baix hi haurà Antonio Almedo, la meva parella, que li dic jo, vindrà a tocar el baix en aquesta formació, i a part de dia 26 d'abril, pues, hi ha alguna data a Menorca, hi ha alguna data tancada més, que ja anunciaré quan hem fet el mes d'abril, com fa tothom, vull dir que ja està, no fa falta. I alguna cosa a Barcelona també tenim ja tancada per després d'estiu. Bueno, anem fent sabidades a so, pues, intentar que la gent escolti ses cançons, que vengui molt de discos i que pugui comprar una casa a Andorra. De vegades se'n lliure.
1: Bueno, veig que teniu un plan i estic content perquè si els músics de Menorca es poden comprar una casa a Andorra, us posareu a l'altura dels youtubers i tot això és una fita històrica.
3: Un luxe.
1: I te volia demanar el format que has decidit. Bueno, ja sabem que tu ets un melòman i col·leccionista, a més, tens molt de vinils a casa teva.
2: Quants?
1: No diguis la teva adreça, per si de cas, que
2: no,
1: amou
2: no,
1: ara,
2: la porta oberta.
1: Amou ara va gros.
2: Sí, uf, sí, calla.
1: Explica un poc el format d'aquest disco que poden trobar en Esbercami i quan el podran rebre. Explica els colors, tabada, no?, que són curiosos.
2: Bueno, és un color vermell perquè... Sí, casa també amb una portada que vam fer, una il·lustració que vam fer per el primer EP, que la va fer en Júlia Bisbal, amb colors blancs, negres i vermells. Volíem que també sigués aquesta gamma cromàtica. I el disco que fos vermell, per color sang, color molt de dins, també ens va fer molta gràcia. Blood on the Tracks, com d'aquell. I... bueno, està format vinil, si te'l pot comprar a Verkami, si gent que no tingui toc discos, pues es pot comprar una camiseta, es pot comprar una bossa, pot comprar una entrada també per aquest concert.
3: O toca discos.
2: O toca discos. Jo no el banc, toca discos el poden comprar, se pot comprar a Amazon on sigui. I algunes cosetes més, però sí, és un LP de 12 polzades amb 4 temes a cada banda i espero que sigui, que quedi molt xulo. No, no tinc ni idea de com quedarà, però ja ho veurem. És obvi que no tens les mans, és molt, posa molt nerviós. I anima la gent que m'escolta, que hi ha gent que m'escolta que me diuen, ah, però ja ho faré a darrera hora o ja me'n guardaràs un, no sé què, per favor, fes-ho prest, que saps on sin vivir, estic sofrint molt. Estic mirant Verkami cada 5 minuts, a veure si puja, i si arribam prest, doncs ja em podré dormir un poc més tranquil, ¿vale?
1: Si
2: m'estimau, fes-ho so,
1: com si fots a borsa, és Verkami.
2: Oh, per favor, quin rotllo. Sí.
1: Bueno, esperem que el segon disc ja no hagis de fer aquesta estratègia, no?, per finançar. Crec que això és una cosa que els músics, pues, qui més que manco, tothom ho ha hagut de fer qualque vegada. En Llorer també és un expert.
2: Amb ell vaig xerrar de
3: sí,
2: sobre,
3: sí,
2: precisament.
3: Sí, sí. Bueno, això que dius de compte enrere, sí, és un moment, sembla que explotaràs.
2: Oi, macho.
3: Saps?
2: Sí.
1: Bueno, hi ha d'haver estratègies per solucionar aquests entrebancs, no?, sí, que darrere hora. Però, sí, bueno, el disco, com a disco, jo toco a tothom li deu fer ganes, tothom que li agrada la música de Menorca li deu fer ganes tenir el disco, i crec que és una bona ocasió. I si no, compren-lo, si no poden abans, que no hauria de ser, pues compren-lo
2: no,
1: dia 26,
2: bueno, sí,
1: no?
2: 26
1: també.
2: Hi haurà discos, hi haurà camisetes, hi haurà de tot. I sí, bueno, ojalà no hagi de fer, ojalà m'agafi una discogràfica i tal, i m'acobri un paston, però ha estat guai, vull dir, ha estat unes setmanes molt xules, he rebut molt de recolzament de sa gent, molt de, en plan, hòstia, aquest també, pues, l'ha pillat, aquest m'ha enviat un missatge, que m'ha dit que tal que qual, està molt xul. La veritat és que te poses molt nerviós, però rebre el recolzament de la gent quan jo sempre penso que la gent...

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

pel cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

Una font és una sortida natural d'aigua subterrània. Es tracta, per tant, d'una zona de descàrrega d'un aqüífer. La sobreexplotació dels aqüífers i el canvi climàtic fan que de cada vegada hi hagi menys fonts o que no brollin tant. En els anys que plou molt, hi ha fonts que tornen a renéixer. Un exemple tenim a la falda de la muntanya del Toro. Per una banda, tenim que la roca de la part de dalt de la muntanya permet la infiltració de l'aigua. En canvi, més avall, en el dret del camí de l'Anzell, hi trobem roca vermella impermeable. I amb un contacte amb les dues roques, l'aigua no es pot seguir infiltrant i acaba sortint a l'exterior. Això no ens ha de fer creure que els aqüífers es puguin omplir del tot només perquè un any plogui molt. Fonts com les del Toro són degudes a configuracions geològiques particulars. Unes altres fonts interessants són les que trobem en el barranc del Gendar. Aquí no hi ha contacte entre dos tipus de roques. La roca és la mateixa, es mereix. El que passa és que l'aigua simplement surt quan el nivell freàtic es troba més amunt que el torrent que passa per el barranc. Aquest tipus de fonts sí que depenen molt de com es trobi l'aqüífer. I aquí les notícies no són bones, perquè el principal aqüífer de l'illa, el de Migjorn, de cada vegada està més avall. Anem ara en els verinals. Els verinals són surgències naturals com les fonts, però són més efímeres i es donen quan la terra ja no pot dur més aigua. Això sol passar a la zona de tramuntana, a on les roques són del tot impermeables i no hi ha aqüífers, només petites bosses o venes. Bé, espero que s'hagi entès i, sobretot, que siguem conscients de la poca aigua que tenim, encara que de tant en tant hi hagi fonts o verinals que tornin a brollar.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Verb Records.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general, no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale? Sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, quina mala sort, quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè en la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies. I és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que, bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació de performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer, bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no? El meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a desenvolupar, bueno, com una història quasi màgica, i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Thank you.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure'l-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, a partir del 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular...
1: Uh-huh.
0: Decideix canviar un original en el premi,
1: uh-huh,
0: i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

vent que susurrava. Alça el cap que som aquí. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I el Badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Quant t'agrada aquesta cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem al concert abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nius de porcatxades!
3: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adu que recomano no treure's mòbil per si hi ha una gavina i te'l fot.
3: Si quedes enmig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un pàrquing soterrani de 536.000 places.
4: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50% de més d'un 50% del pàrquing del mercat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ara fa poc més d'un mes va publicar a l'editorial Lleonard Muntaner un volum dedicat a la teua vida intel·lectual. Es tracta d'un llarg diàleg amb Isabel Granyo amb el títol Josefina Salort, l'afany de coneixement compartit. Bé, primer de tot, ja ho saps, però deixa'm dir que l'he llegit amb emoció i que el recomano fermament perquè crec que tens una trajectòria que val la pena de ser llegida, però és que a més el volum està molt ben trebat, és molt agradable, les preguntes són interessants i les respostes són bones de llegir. Després de la teua vida frenètica, podríem dir, amb una incansable set de coneixement i de feina que sé que encara no s'ha acabat ni de bon tros, qualcú decideix recollir de qualque manera les teues memòries i posar-les en un llibre. Clar, has d'aturar per un moment i fer la vista enrere i fer balanç de tot plegat. És una cosa que ja havies anat fent o realment el projecte d'Isabel t'ha ajudat a fer com aquest exercici d'autopensar-te? Què vas pensar quan t'ho van proposar i com te fa sentir ara tenir aquest volum entre les mans?
1: Jo, de fet, em va sorprendre molt. Em trobat, a més, en un moment en què jo, tal com tu em demanes, aquest exercici autoreflexiu no l'havia fet. Potser sí que l'havia fet a partir de la meva jubilació, ara tot just fa 5 anys, sí que m'havia dedicat més a pensar-me més en relació amb la meva història personal, amb la meva família, amb allò viscut. Això sí que vaig sentir com una necessitat de revisar, d'anar un poc, com volia Proust, a la recerca del temps perdut. Per tant, això m'agradava. Però, evidentment, en qüestions de trajectòria, diríem, més intel·lectual, de cap manera, perquè jo justament esperava la jubilació per poder-me dedicar a fer tota la feina que no havia pogut fer. Vull dir, eren tantes les coses que estava esperant perquè, a veure, encara que he fet molta feina, però clar, aquesta feina l'he feta posant-la de qualque manera darrere dels meus grans compromisos que han estat la docència i els darrers 7 anys la coordinació científica de l'IME. Per tant, això, tenia molta feina, molta cosa i, per dir-ho d'una manera molt gràfica, el camí era tan obert que no tenia sentit que recolés per pensar i per situar, clar, clar, i per situar les coses. Per tant, això, Isabel, amb aquesta proposta seua, que com tu has dit, fa un moment amb una estructura de llibre tan pensada, amb unes preguntes tan contextualitzades, tant que ofereixen el marc i tot plegat, sí que realment allò em va fer ser conscient d'aquest exercici de memòria que havia de fer. M'has demanat una altra cosa després, hi havia com una segona pregunta, sí. I com l'has formulada exactament?
0: Sí, o sigui, que com t'ha fet sentir ara que tens aquest llibre a les mans, ara com ho vius?
1: Ara el tinc a les mans, realment. A veure, clar, la primera cosa que jo em va passar quan Isabel m'ho va demanar va ser de sorpresa. Vaig pensar, i ara? I per què vol fer això? Va venir com molt de nou. A més, ella em va comentar, és a dir, m'ho va donar com a fet. És a dir, jo no vaig tenir gaire possibilitats. Em va dir, és que jo ja he parlat amb l'editora, Anna Maria Muntaner, i Anna Maria Muntaner ho veu amb molt bons ulls, diu que endavant i que tal. Jo, tot i
0: no
1: així,
0: podies dir que no.
1: No podia dir que no. Tot i així em va quedar de dir, però ara per què en Isabel Granya vol aquest llibre? Després li vaig arrabassar, que diu, oh, fina, perquè aquest llibre el vam començar el 23, fa 2 anys, diu, oh, fina, diu, és que el 25 farà 70 anys. Diu, i això, diu, són nombres redons que permeten fer, com he dit, aquest exercici de memòria. Penses, imposa, yeah. Fa com impressió, fa molta il·lusió, evidentment, però és realment un llibre que fa impressió, perquè a més aquest llibre me situa, diríem, en els antípodes de tota la meva feina de tota una vida. És a dir, jo m'he dedicat a fer llibres en què he donat veu i protagonisme a tots els autors, a molts dels autors de la història literària menorquina, i per tant, això, ells han estat els protagonistes. I ara veure't que tu ets objecte, i subjecte també, evidentment, d'un llibre, doncs impressiona bastant. Tot i que ho he acabat, ho vaig entendre allò força bé, quan Isabela, ara a la Fira del Llibre, en català, em va explicar quin era el motiu que l'havia empès fonamentalment, que és aquesta necessitat que sentim tanta gent de fer presents, d'adreçar a que els referents femenins que estem tan mancats, a que els referents de dones que estem tan mancats. A més, Isabel, amb molta gràcia, va dir que aquesta és una feina que segurament han de fer les dones mateixes. No sé si t'he contestat.
0: I tant.
1: Sí?
0: I tant.
1: Perfecte.
0: Bé, quan vam fer un primer contacte per plantejar que ens entrevista, realment va ser un contacte que vam reprendre de qualque manera després de molt d'anys sense haver-nos vist, no?
1: Sí.
0: Llavors, ja vam, quan xerràvem per plantejar-la, vam veure ja que segurament me sentiria bastant identificada amb moltes coses que expliques, i vam veure que segurament trobaríem coses
1: en comú.
0: Molt de
1: coses en comú, sí.
0: Dius, per exemple, que per tu anar a Barcelona era a llibreter, i crec que aquesta sensació és molt compartida entre la joventut menorquina encara avui en dia, perquè per molta globalització, per que hi pugui haver, encara que vengui molta gent de fora i que puguem viatjar amb més possibilitats que abans, sembla que encara tenim aquestes ganes de fugir. A què creus que es deuen?
1: A veure, ja primer em deixaràs que faci un parell de... amb això que em dius, un parell de matisos. Tu parles d'alliberar, d'alliberament. I de fet és un terme que puc compartir absolutament, perquè de fet sortir de Menorca quan tens 17 o 18 anys respon a la teua voluntat, a la de tanta gent, de cercar una llibertat personal. Potser aquí, però, tal vegada, i crec que tu hi estaràs d'acord, que fa més poc que te'n vas anar de Menorca, què vol dir aquesta llibertat personal? Què entenem quan parlem d'alliberament? Perquè ho és realment, és una voluntat d'alliberament. Jo crec que és aquest alliberament, és sobretot una recerca de llibertat. Una recerca. Una recerca de llibertat que és una recerca de trobar el teu propi camí. Jo de vegades allò tenc que... allò he pensat, allò tens la sensació, i això sense rebaixar altres plantejaments, però que per determinades persones amb unes inquietuds intel·lectuals, allò culturals, de qualque manera, allò, sabem que Menorca no mos ho pot donar tot. Menorca mos ho dona, us ha donat tantes coses, però Menorca no mos ho pot donar tot. Sobretot quan volem iniciar un camí convençut, un camí rigorós de formació personal. De formació personal que per jo és una formació que abraça tots els àmbits. Sortir a estudiar, ho dic en el llibre, no és només sortir a estudiar, no és només aprendre, és també aprendre a viure, és formar-te. A veure, jo quan tenia 20 anys, va sortir, si em permets aquest incís, va sortir els discs, el casset de Lluís Llach amb el viatge a Ítaca, i això no ho dic en el llibre, per tant em fa il·lusió poder-ho dir ara. Una de les coses que em va satisfer més és que sa mamà me'l va regalar. Sa mamà em va regalar, sa mamà que tant allò va patir de qualque manera sa distància, però em va regalar el viatge a Ítaca, de Cavafis, cantar per allà, que per jo és un dels poemes i de les cançons que m'han acompanyat sempre al llarg de la vida. Jo crec que la gent de Menorca que sentim la necessitat de partir és allò, és el poema de Cavafis, és sobretot aquesta voluntat, com diu Cavafis, d'anar a ciutats a aprendre dels qui saben. És aquesta voluntat d'eixamplament, és aquesta voluntat d'anar més enllà. I et sabrà que això, Menorca, que mos ho ha donat tot, però hi ha coses que en un moment donat no mos pot donar, ja li retornarem, però de qualque manera no mos pot donar. Per tant, jo també aquí matisaria un poc l'altre terme que tu has emprat, que és fugida. Jo l'entenc, eh? Jo l'entenc.
0: Era provocador.
1: Jo l'entenc, perquè una de les coses que encara record amb un cert mal de panxa és el dia que preparava maletes per partir a Barcelona. Jo tenia 17 anys i estava contenta. Jo estava contenta. I sense ser-ne conscient, cantava una cançó molt també d'aquella època, que molta gent segur que coneix, la cançó d'Anna Maria del Mar Bonet, Me n'aniré de casa. Mm? El meu amic en Pere, el meu germà més gran, fa temps que se n'anaren. I jo la cantava. I me vaig trobar que sa mamà havia pujat a l'habitació i me mirava. I vaig sentir una tristesa. Perquè vaig pensar, oh, tu d'on vols anar? No era una fugida, era un... Me n'aniré perquè necessit tot això. Però clar, també hi ha tot allò que... Això, que també que deixes, vull dir que no és... I en aquest sentit, això, jo crec que jo ho he defensat sempre amb com a professora, des del 92 a Menorca, a l'Institut Joan Rames, sempre he defensat que els joves se n'havien d'anar de Menorca. Se n'havien d'anar per formar-se, per trobar-se, per enriquir-se, perquè només una persona rica pot després ser generosa i retornar a la societat moltes coses. I per tant, bueno, jo crec que poc en aquest sentit, no sé si vols afegir tu res.
0: No, perfecte. De fet, ara xerraves de retornar les coses que Menorca mos ha donat, no? I també abans xerraves de les persones més compromeses. En el llibre al·ludeixes a un compromís crític, a un compromís que lliga en els perfils menorquins com més afany de coneixement com el llibre o més crítics en general, amb aquest fet d'haver de tornar a Silla o de sentir que hem de tornar a ca nostra, que després d'haver sortit per desenvolupar molt personalment, professionalment o conèixer altres realitats, hem de tornar a Menorca per responsabilitat, per fer-la avançar cap a el que ens agradaria que fos o per poder-la millorar. Tanmateix, crec que molts pens moltes vegades que per condicions materials no podrem
1: professionals. A veure, això és una pregunta d'aquelles que dona per molt. Jo sí que explico en el llibre, i això la gent que el llegeix qui ho trobarà, perquè va ser una cosa que em va colpir molt. Clar, la meva formació va ser una formació dins del franquisme, soc nascuda al 55, per jo la literatura va ser la meva salvació, va ser la meva llum, també ho dic, no em concebia allò sense literatura, la meva passió. I els primers mesos que era a Barcelona, sé que vaig tornar aquí, perquè hi va haver una d'aquelles tancades que feien a la universitat, que van tancar, i que va coincidir en el moment que van obrir una nova tenda, la mamà i la meva germana, i vaig venir aquí i me vaig trobar amb un company de Ciutadella que havia fet cou amb ell. I me va dir una cosa que jo sempre he recordat, perquè aquelles coses que te diuen per primera vegada sempre són colpidores, sempre són un poc, sempre són com reveladores. I em va comentar això, em va dir, és que era una persona molt compromesa. I em va dir això, em va dir que ell trobava que els estudiants, la gent que se n'anava a estudiar, havien de fer, de qualque manera, una tria, també pensant en les necessitats de Menorca, que jo en aquell moment sé que em vaig sentir, vaig pensar, oh, tu, literatura, literatura, literatura, literatura, i tu penses en Menorca? La cosa és greu, però jo, de fet, no podia pensar gaire en Menorca en uns moments en què la nostra llengua estava arraconada, en què la nostra cultura no ocupava espais i tot això. Però la pregunta aquella realment va quedar, eh? Realment va quedar. I finalment vaig poder reconvertir tot plegat. Però hi ha una cosa del que tu dius que em sembla molt interessant, pensant en vosaltres, els joves, i també pensant en la realitat menorquina d'aquests darrers 30 o 40 anys, i és que per donar a Menorca no cal necessàriament tornar a Menorca. Jo crec que allò que cal és...

0: de relació cultural fora de Menorca, l'element clau que va ser decisori va ser justament la consciència, i t'estic parlant de començaments dels anys 80, va ser la consciència que hi havia tants i tants menorquins fora de Menorca, perquè aquest és un fet que ve de molt enfora, fora de Menorca, que feien una feina interessantíssima, i una feina que en molts casos retornava a Menorca i en altres no. Per tant, si estic un menorquí d'estudis, es crea amb aquesta voluntat d'aglutinar la gent de Menorca que estima Menorca i que realment vol treballar a favor de Menorca des dels seus àmbits, diríem, acadèmics, de coneixement i de tal. M'entén? No. De fet, hi ha un nombre molt important de membres de l'IME, de l'Institut Menorquí d'Estudis, que viuen fora de Menorca i tanmateix sempre tenen Menorca en el seu horitzó, diríem, més proper de feina, de transformació, de tot. En aquest sentit, també hi ha una cosa que també l'hem de dir, que si hi ha joves que mos escoltin, jo crec que sentiran i que hi estaran d'acord. És a dir, no sempre es pot tornar a Menorca, com tu dius, encara que es vulgui. Per començar, perquè hi ha tries de camins professionals que ho fan molt difícil. Jo crec que s'hauria d'esperonar a Menorca també en aquests moments a trobar vies de poder captar i de poder educar a Menorca aquesta gent que poden fer una feina molt bona, de crear noves realitats professionals si cal. I per tant, jo crec que aquest seria un element allò importantíssim de creixement col·lectiu. Per tant, això, vull dir, no només tenim una institució que pot aglutinar, jo crec que Menorca també hauria de plantejar-se com pot acollir aquests professionals, a més, en uns moments en què els paràmetres laborals han canviat. Clar, però hi ha també les qüestions, com tu dius, materials d'altre signe, com poden ser qüestions d'habitatge o de... Però, desgraciadament, aquestes qüestions afecten Menorca com afecten arreu. I aquí sí que hi hauria un tema que potser ara no hi podem entrar, però és aquest tema de que el món global, qui imposa unes pautes, qui imposa uns paràmetres que fan mal. Fan mal, fan molt de mal i fan molt de mal, sobretot en els joves, que sou el futur, que sou els que haureu de romangar-vos per trobar el desllorigador de tantes coses.
1: És completament així. Bé, i si ara xerràvem de futur, anem cap al passat, perquè de fet t'anava a demanar per una
0: bon
1: cosa ben diferent, t'anava a demanar sobre el món antic, que sé que t'interessa, sé que tens coneixements en grec i en llatí, i te volia demanar també com a persona que es dedica a bona part de seu i de nassó, què t'han aportat a tu les clàssiques en general?
0: Bé, jo te podria dir que jo no seria ara qui som sense el llatí i el grec. El llatí i el grec formen part de la meva vida des dels 13 anys fins ara mateix. Jo vaig tenir la sort, perquè hi ha coses que crec que sí que són una sort, en més d'altres desgràcies de sistemes educatius d'aquell moment, que jo vaig començar a fer llatí a tercer de batxillerat. En aquell moment hi havia encara el batxillerat elemental i el superior, i de fet vaig fer llatí fins a primer de la universitat. El llatí, jo m'apassionava el llatí, la traducció. Jo crec que la traducció, allò sempre vaig dir que crec que intel·lectualment, això de traduir, que és un exercici mental importantíssim i evidentment cultural. Per tant, el llatí per jo és clau. De vegades he lamentat, i crec que ho diré, perquè potser és una cosa que ara no es deu entendre, moltes vegades he lamentat i he dit en alguna ocasió que llàstima

0: Estima que per època meua el llatí i el grec tinguessin allò, connotacions una mica massa conservadores, massa religioses, de qualque manera, perquè jo sempre vaig pensar que si no hagués estat així, possiblement jo hauria acabat fent clàssiques, perquè realment era una cosa que m'encantava. Però és que, a més, a quin de batxiller, 14 i 15 anys, en 14-15 anys vaig fer grec, vaig començar a fer grec, que em vaig fer 3 anys de grec fins a Cou. I es grec sí que, si el llatí m'agradava, es grec em va enlluernar. Em va enlluernar com a llengua i em va enlluernar també, sobretot, com a cultura. Fins al punt, bueno, record amb emoció que Cou ja traduïa amb Homer, i record l'emoció de les traduccions d'Homer, un dels meus, evidentment, autors de capçalera. I després em vaig permetre el luxe a segon d'universitat de matricular-me com optativa amb en Carles Miralles a literatura grega. I allò va ser realment un dels plaers i dels enriquiments culturals realment més importants. Però no és només això, és que jo no un concep no llegint clàssics fins ara mateix. Llatins sí, evidentment, evidentment, allò, Ovidi, Horaci, Virgili, formen part dels meus referents de capçalera, però evidentment, jo dic evidentment, em fascina el món grec. El món grec m'ha fascinat sempre i hi retorn sempre. Per començar, em vaig fer meua ja en la línia del que dèiem abans, aquella crida dèlfica, esdevé la persona qui ets, per això també parlàvem de sortir d'Ítaca, de Menorca a Ítaca, per poder-hi retornar ric de coneixement. I a partir d'aquí jo sempre he llegit, m'encanten els clàssics, No fa tants anys vaig retornar a Èsquil amb una lectura recomanada per Raül Garrigasait, que penso que és una persona que està fent una feina importantíssima a l'Orestea, però que vaig rellegir. Llegir els clàssics és aquesta emoció pura. Aquesta emoció que de vegades cercam en altres textos i no trobem, és aquesta... O rellegint els poetes arcaics grecs. És una emoció realment increïble. És tornar a l'Odissea les vegades que calgui. Fins i tot, no sé, anava a dir ara, pensava en una pel·lícula que no fa gaire... Vaig veure Barcelona, que vaig ser a Barcelona, El retorn d'Ulisses, Una pel·lícula realment preciosa, d'una actualitat. Realment, això, quan parlem de literatura universal, que és aquesta literatura que és sempre actual, sempre és actual, clar, quan vas en aquests autors, realment trobes en ells tot allò que toca l'ànima humana. Toca l'ànima humana. En el cas, ara pensava aquesta pel·lícula del retorn d'Ulisses, que és tot un replantejament del significat de les guerres, de tota una relectura a partir de l'Odissea, amb un protagonisme femení molt important, amb una Penèlope, això, que ja calia que recuperés també tot aquest paper. No sé, tornant al món clàssic és tornar a casa. És tornar a casa, és ser a casa. No, no és tornar, perquè jo crec que sempre hi som. I jo crec des d'aquí que això, que tant que tu, que tu fas clàssiques, tu podries dir-nos molt de tot aquest món, de tota l'actualitat, de tota la passió que et desperta. A diferència d'allò que pensava quan era jove, que potser m'allunyaria de l'actualitat, perquè era això, en pocs, molt jove, que potser si feia clàssiques quedaria una mica congelada.
1: Hi ha gent que li passa i és esperill de vegades. Sempre has de llegir els clàssics amb ulls de
0: Amb
1: l'actualitat
0: ulls de
1: perquè si no,
0: l'actualitat.
1: no serveixen i no...
0: I entens. Ara pensava, deixa'm dir una altra cosa, si puc. Ara pensava, per exemple, una cosa que he explicat a molta gent i que està a sa base del pensament d'Albert Camus, per exemple, que Albert Camus estava impregnat des grec, sobretot, de sa cultura grega, adorava Grècia, i sa visió que té Albert Camus de totes ses mancances del seu món del segle XX, és que tornem a cometre el pecat de sa híbris. Tornem. Vull dir, potser si sa gent sabéssim grec, sabríem que sa desmesura, que sa desmesura, i en aquest món que vivim n'hi ha molta, que sa desmesura no és tan mai bona. Per tant, sabre que els grecs ja van anomenar tot aquest perill, a partir d'aquesta concepció del món, que cerca un equilibri sempre, que els llatins després hi tornaran, amb aquesta aurea mediocritas tan mal entesa, perquè és aquest equilibri entre els extrems, i en un món és d'ara tan descompensat, tan desequilibrat, tan que peca d'aquest orgull desmesurat, i que crea moltes víctimes col·laterals. Ho deixo aquí.
1: Bé, és que si xerréssim de clàssics ens hi
0: Estaríem
1: podríem
0: hores,
1: estar hores.
0: sí.
1: Sí. Però, de fet, curiosament, tinc sensació de que de cada vegada més la literatura es tanca més com en el present i en major, no? O sigui, tenim exemples molt positius, per exemple, Annie Ernaux, que
0: Sí, l'he
1: personalment
0: llegida,
1: és una
0: jo
1: autora
0: també.
1: que m'encanta, però no sé, tinc sensació que la gent de cada vegada té manca curiositat com per el passat, però a la vegada, darrerament, si m'ho permets, he estat revisitant, bueno, no, revisitant, no, perdó, visitant per primera vegada els nostres autors menorquins, que era una assignatura que tenia pendent, i he vist que els estira molt el passat, que abunda sa novel·la amb tocs històrics en aquesta literatura nostrada. O sigui, també llegint el teu llibre he pensat que pot ser, de qualque manera, és un reflex, pot ser un reflex dels anys de sa eclosió de sa cultura menorquina que van viure els autors, perquè tots ells són coetanis dels anys daurats de Cime. Trobes que seran els autors menorquins més joves els qui faran un viratge cap a lo coetani a lo present.
0: A veure, és que aquí tal vegada també, bueno, dius moltes coses en
1: Perdó.
0: molt poc temps, sí. Tu estàs parlant que a nivell més general sembla que hi ha que el passat s'està deixant enrere, sembla a favor d'una literatura més de jo, poses com a exemple positiu a Annie Ernaux, que jo me sembla molt bé, però jo no oblidaria que aquesta dona, aquesta escriptora, Premi Nobel de Literatura, fa aquesta literatura de jo, però amb una voluntat molt clara d'erigir-se en testimoni d'un món col·lectiu. És a dir, no és una literatura que es miri es llombrígol, no és una literatura que vulgui ser un mirall autocomplent, sinó que al contrari, és una literatura més crítica i més tal. Després tu dius, en qualsevol cas, sembla que la literatura ara no vol mirar cap al passat, sinó que vol situar-se més al present, a diferència d'això que passa a Menorca, en què hi ha més novel·la històrica. A què s'atribueix? A veure, no sé, potser aquí hauríem de precisar, hi ha molt de tipus de novel·la històrica, evidentment en Pau Fenner fa novel·la històrica, però que no és una novel·la que es complau només amb el fet històric, és més novel·la d'aventures, és més literatura en estat pur. No crec, per exemple, que puguem parlar de novel·la històrica en el cas d'Na Mai Tessa l'Hort, per exemple, El País de l'Altra Riba, situat també en el present, tot i que recupera elements del passat, sobretot les grans emigracions, com ja havia fet des de la mort de l'ànima, a l'Argentina, a Algèria, vull dir que això no són novel·les històriques, però hi ha un fet que me sembla clau del que tu acabes de dir i que m'agradaria que et sigui comentar-lo molt ràpidament, perquè tu has tingut molta intuïció, tu has tingut aquí un sisè sentit que t'ha fet apuntar cap en aquest moment d'Institut Menorquí d'Estudis. Com que ja n'he parlat abans amb una altra pregunta que m'has fet, jo el que sí voldria recordar és que les persones, per exemple, de la meva generació i una mica més endavant també, són persones, jo vaig dir, que van viure una despossessió històrica i cultural. I per tant, el buit era enorme. Era un buit que havíem de cobrir. En aquest sentit, el passat és absolutament fonamental. Sense passat no es pot construir un present sòlid. I jo crec que la gran feina important que han fet novel·listes, però també investigadors, és situar-nos en el passat des del qual podem avançar. I és més, després potser també te diria que hi ha encara ara, tot i creació, tot i investigació, que encara hi ha oblits volguts de la realitat menorquina, perquè no interessen a determinades postures. En qualsevol cas, jo crec que no hi ha present sòlid, i no és un tòpic, m'ho crec i en podria parlar hores, no hi ha present sòlid si no partim d'un coneixement del passat. Sense memòria no som. A partir de la memòria, després sí que ens podem abocar i ens hem d'abocar en el present. Però creativitat és tota. La recerca del passat també és creativa i també es fan claus també per poder ser llegida des del present. És el lector del present el que ha de fer seu aquest llegat. Bé, deixem-ho aquí.
1: Sí. El tema de la memòria també m'interessa molt, ja en xerrarem en un altre moment. Canviant ara sí, de tema, pensant en les generacions actuals i les que venen, ens enfrontem al capdamunt de múltiples crisis que es van sobreposant, ens enfrontem a una crisi de pensament. Com deia l'investigador social Napai, la nostra atenció ha estat reptada i de cada vegada és més difícil mantenir la concentració, no perdre-se en la infinitat de possibilitats i estímuls que se mos ofereixen i, en definitiva, jo crec que mos costa tenir temps per asseure-mos i pensar en el que volem pensar moltes vegades. Com creus que podem enfrontar-nos en aquest monstre i continuar desenvolupant una tasca intel·lectual desitjable?
0: Jo crec que aquest monstre, que aquest fet, això també ho dic en el llibre, que en principi era enriquidor, era eixamplador, s'ha acabat convertint en una mena de Frankenstein. Vull dir que aquest és realment el problema. El drama per jo és que aquest Frankenstein és un Frankenstein creat a posta. Jo crec que en aquests moments allò que realment allò interessa és tenir una ciutadania a nivell mundial, si vols, segrestada de qualque manera. Una ciutadania que es deixi endur en pla com infants per aquestes eines, que a més està estudiat i tu en saps més que jo, perquè els joves en sabeu més, que saben com atreure, que saben com lligar, que saben com tot. I amb moltes trampes. Per tant, què hem de fer? Jo sempre dic, primer de tot, això que fas tu, que em sembla meravellós, que és tenir consciència d'això. I a partir d'aquesta consciència, ser capaços de dir quina és la vida que volem, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu. I saber si aquest és un camí bo que ens pot dur en aquesta vida que realment sabem que seria la millor. Jo penso que és aquest el camí. Jo a vegades penso, i prou subscric encara, i ho dic perquè supos que hi haurà molta gent que ho trobarà gairebé provocador, que fa anys, a una conferència que vaig fer en el Cercle Artístic, vaig dir que el temps de la cultura és el temps de la natura. És a dir, no hi ha cultura des de l'apressament. Realment és com el temps de la natura. s'han de sembrar llavors, les llavors han de germinar, han de créixer, i la cultura demana un treball pacient, no demana un treball ràpid, accidentat. Però jo crec que els joves, jo estic esperançada perquè veig joves amb molt d'esperit crític, com aquest que has citat, com a tu mateixa, que jo crec que teniu allò, les eines per desemmascarar, que no vol dir per combatre, no, perquè hi ha coses moltíssim bones, sense les quals ja no podem viure, és impensable, per jo mateixa és impensable poder viure sense segons quina d'aquestes coses que has esmentat. Però jo estic segura que vosaltres, com a mínim, sabreu trobar això, els elements per rectificar tot allò que s'ha de rectificar, que és molt.
1: Confia'm en que sí, perquè sí, realment ho necessitem.
0: Ja hi confio.
1: Bé, que has deixat un ample llegat a la societat menorquina és ja un fet innegable. De fet, segur que saps que hi ha joves que se defineixen com a Salord Mifsudians en honor en el món de pensament que els hi vaig saber transmetre tant tu com també n'Àngel. Personalment, me va semblar realment molt polit quan ho vaig llegir que aquesta escola de pensament la concebim d'aquesta manera conjunta i dual.
0: Sí, és com un regal dels déus, que un regal que surt d'una acció. És realment preciós, vull dir, n'Àngel, som meu, que va morir l'any 12, n'Àngel i jo vam fer una para molt ben avinguda i a més dues persones que culturalment remàvem cap allà mateix. Tots dos vam treballar a l'Institut Joan Ramis, d'aquí surten aquests mifsos salordians o salord mifsudians, que de fet és la cosa millor que en Àngel i jo mos podia passar, que és, parlàvem de llavors fa un moment, que és que aquesta llavor germinés de manera tan esplèndida amb aquests exalumnes nostres, creadors, investigadors, de tot, vull dir que en aquests moments estan fent una feina excel·lent.
1: Ja que m'ha esmentat n'Àngel, ell era de Tavernes de la Valldigna, en el País Valencià. De cada vegada més, de sa mà d'esblaverisme o d'esgonellisme, i per què no dir-ho, evidentment, de l'extrema dreta, hi ha qui nega els evidents i estratègics lligams que hi ha entre els diferents territoris de parla catalana. Quina ha sigut la teva experiència com a persona que ha conegut molts de racons i persones d'arreu dels països catalans? Què et diries en aquests que volen negar allò que és evident?
0: La meva experiència és molt completa. Som una menorquina, de mare mallorquina, d'avi Vicenç, que he viscut 20 anys a Barcelona i que he estat casada i he anat molts anys a Tavernes de la Valldigna i en el País Valencià. Jo els diria que aquesta és una realitat que només cal allò tenir ulls i ulleres per constatar-la, perquè jo ho diria d'una manera molt planera, així traïm una mica també. Jo me'n record que al començament que anava a Tavernes de la Valldigna i això, el meu sogre, que era un senyor encantador, dia no sé què parava, diu, però si som iguals, si som iguals, i no es referia només a una qüestió de llengua, es referia a una qüestió també de caràcter, de manera de veure sa vida. Diuen que una llengua és una manera de veure sa vida. Si som iguals, només, clar, el problema, anava a dir, només cal que ens coneguem una mica millor. Aquest és el drama. I ser conscients també que posen totes les dificultats en aquest món tan globalitzat, en aquest món de no sé què, les dificultats que tenim, catalans, valencians i balears, i nord-catalans, per poder-nos comunicar de manera normal, de manera natural, per saber-nos, i a més encara havent de rebre totes les embestides catalanofòbiques que mos arriben de l'estat i que arriben de tot i que tampoc allò no ajuden. En aquest sentit ho relacionen en la segona part. Clar, després resulta que aquí no hi ha cap territori d'aquests països catalans, i ho direm en Joan Fuster i d'una manera molt clara, no hi ha cap d'aquests països catalans que no tingui els seus blavers, els seus blaveros, els seus gonelles, No n'hi ha cap. És so. Podem trobar, això sí que és un altre element que ens uneix, potser haurien de veure que ells mateixos fent aquestes actuacions demostren que realment som països catalans. Què els diria? Els diria que ells, justament això, són la mostra de la nostra catalanitat, de la nostra catalanitat compartida, perquè tot el que fan no ho farien si no partissin d'aquesta catalanitat compartida. Per tant, allò que fan, què és? Allò que fan és contribuir a l'espanyolització dels països catalans. És així de senzill, contribuir a l'hegemonia del castellà, que ells en diuen espanyol, en els països catalans. Evidentment, són intel·ligents, perquè a vegades han caigut en la trampa de pensar que no, que era ignorància. No és ignorància, n'hi ha d'ignorants entre aquesta gent, però no és ignorància qui mou els fils. No són ignorants, no ho són de cap manera, i per tant, evidentment, ells saben que no poden anar de cara. Podrien anar de cara, jo un temps ho havia pensat, senzillament que diguin, no, és que nosaltres, encara que siguem nascuts aquí i que siguem d'aquí, no volem ser catalanoparlants i volem parlar en castellà i integrar-nos plenament dins Espanya, dins una Espanya centralista i unitària. Però això no ho poden dir, perquè si ho diguessin, la gent, molta gent de bona fe, es posaria a córrer, diria, ai, no, no, que m'enganen. Per tant, què fan? Folcloritzar. I fer una cosa que no té perdó, per jo no té perdó, que has tocat sentiments identitaris i d'amor a la terra de la gent. Clar, si tu dius a qualcú, tu que te sents menorquí, sí, sí que me sent menorquí, és clar que me sent menorquí. I si darrere hi van, en que si tu te sents menorquí, això significa unes determinades renúncies lingüístiques, aquí ja no. Per tant, jo els diria, sobretot, això, que ells són, que aquests gonelles i blaveros són els primers que tenen molt clar aquesta catalanitat conjunta que altres no tenen i que justament per això la seva lluita és a mirar d'esmicolar-la, però sobretot amb un únic objectiu, que és el triomf del castellà o espanyol. I, bueno, si han de ratllar a menorquí, mallorquí, a eivissenc, a valencià, alacantí, bueno, això, aquest mosaic és igual, mentre el castellà sigui la llengua imperant i dominant. Això.
1: Bé, per acabar, ja sabem que ni jubilada atures. Va, explica'm-vos quin tema te té més enfeinada darrerament.
0: Quin tema mateix? L'enciclopèdia de Menorca. L'enciclopèdia. En aquests moments, en Toni Joan Pons i jo coordinem i hem arrencat, coordinem els volums de l'enciclopèdia, treballant amb molta altra gent, i realment això és, en aquests moments, allò que m'absorbeix, allò que em vull dedicar, que em dedico i em vull dedicar més en exclusiva, però també hi ha altres casos, perquè fer enciclopèdies, de fet, anar omplint buits també per poder-la fer. I per tant, això, en aquests moments també tinc entre mans l'edició justament dels articles sobre llengua d'en Àngel Mifsud, que pens que en aquests moments, fa anys que ho volia fer i no he pogut, però que ara seran, desgraciadament, allò, però molt útils. Per tant, tinc entre mans també el llibre d'en Àngel, una edició que he d'acabar de revisar, i, bueno, i sempre una constel·lació de feines, però que diríem que convergeixen totes, en darrer terme, totes van a parar a l'enciclopèdia, perquè et sé que acabarà donant compte d'aquesta història de la cultura Menorca, llengua, literatura i pensament, que és el que estem treballant.
1: Ho esperàvem amb moltes ganes, Fina.
0: Moltes
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Moltes.

0: Trobar personal preparat i disposat a treballar de valent en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir maldecaps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme. Es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades, és un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció. Convindré.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

ser tan alt com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells. Voldria

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric, qualcú guardarà memòries.

0: Bones! Això és Saltrebeu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltrebeu de Saglosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Ja ho entès, tot s'ha solucionat. Es tracta de fer rap, sempre ben acompanyat. Cercar una mà amiga quan s'enterra s'ha apropat. Quan ets un ésser efímer entre tanta immensitat. Tot lo que perdi jo ho hauré triat. Ben igual que l'ho guanyat, ben igual que l'ho banyat. Que no s'aixuga aquesta pell.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan tenia 4 anys, vaig prendre consciència de la seva existència. Em deien que eren de fusta i de cartró, però allò em desconcertava. Gegants amb ànima? Poc després vam anar d'excursió a un poblat talaiòtic. Taules i talaiots gegants. M'imaginava aquells éssers construint-los i la idea me feia por. Amb 6 anys vaig anar al cinema. Llavors ho vaig entendre tot. El cinema és gegant. Una mirada a la realitat. Menorca Dog Fest, Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca.
0: Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
2: Benvingudes, benvinguts. Estem aquí a Radio Far. Seguim fent entrevistes amb els protagonistes del Menorca Dog Fest 2021. Avui tenim aquí davant dels micros Anna Montse, Anna Montse Armengou. Benvinguda. Ja fa 3 anys que tenim de Menorca Dog Fest i 3 anys que has vingut.
3: Des del principi sóc pionera, com diu el Cristian, sóc la madrina del festival.
2: Ets la padrina del festival, correcte.
3: Madrina, si pot ser.
2: Madrina, perfecte. Montse Armengou va iniciar la seva activitat professional en premsa escrita i en revistes. Des del 1985 treballa a Televisió de Catalunya i actualment és la directora del reconegut programa de documentals Sense Ficció, que s'emet setmanalment a TV3. L'any 2002 va rebre, juntament amb Ricard Belis, el Premi Nacional de Periodisme, concedit per la Generalitat de Catalunya per la seva aportació rellevant al periodisme d'investigació històrica, que representa un progrés en aquest gènere periodístic en la televisió. Ha rebut diversos premis internacionals i l'any 2015 va obtenir el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, junt amb Ricard Belis pel documental Els internats de la por. L'any passat va estar aquí presentant, de fet, un dels Sense Ficció, oi?
3: Correcte, va ser amb el Josep Morell que presentàvem, estrenàvem, de fet, un documental sobre l'Ernest Lluch, correcte.
2: Sense Ficció admet setmanalment un documental a TV3, com dèiem. Quin és el criteri de selecció d'aquests documentals, Montse?
3: Bé, aquesta és una pregunta molt interessant, perquè jo mateixa m'he de posar entre els documentals que a mi m'agraden, com a espectadora, documentals boníssims, d'aquests que els disfrutes moltes vegades en sala de cinema, que ja veus que tindran una gran carrera de premis internacionals, i una altra cosa és, sense perdre ni l'essència, ni la qualitat, ni la dignitat, aquells documentals que programem amb televisió. Competir en la Lliga de Televisió d'estar defensant un prime time i d'un primer canal, amb un gènere complicat, com és el documental, té moltes grandeses perquè vol dir que amb una sola missió arribem a molta gent, a centenars de milers de persones, i molts dimarts, a més, som el programa més vist de la franja. Això és una gran satisfacció.
2: Un èxit, sí,
3: però
2: sí.
3: Però per un altre cantó vol dir que ens dirigim a un públic que no és un públic especialitzat, ni temàticament, ni amb el gènere documental. Per tant, el documental en televisió té unes servituds de ritme, de presentació, d'agilitat, que potser doncs, amb un documental més de creació, més d'autor, més per cinema, és un ritme diferent.
2: Clar, no són els que faríeu encabir en aquest, en el Sense Ficció, a no ser que fos tal vegada una temàtica molt específica o amb la que el públic català es pogués sentir més identificat o atret, no?, d'alguna manera?
3: Mira, jo et diria que temàtiques podem tocar qualsevol temàtica. Tenim una mirada molt transversal i universal, però sí que és cert que necessitem moltes vegades que aquests temes vinguin de la mà d'algú proper de l'audiència. Per exemple, si parlem del drama dels refugiats que estan morint a les costes mediterrànies, molt probablement el que ens funcionarà millor en termes de proximitat amb la nostra audiència és presentar aquest drama de la mà doncs, d'una persona propera lingüísticament, culturalment, geogràficament, que ens expliqui aquest drama. Per exemple, podria posar l'exemple de Tokima, on en aquell moment ningú coneixia qui era Open Arms ni l'Oscar Camps. per posar un exemple. Sí, sí, en canvi, el segon documental de la nit pot ser un documental que ja tingui una narrativa diferent i fins i tot un punt de vista més llunyà. Pot ser, doncs, per exemple, la història d'una família, d'una dona siriana que vol fugir dels bombardejos d'Alepo amb els seus fills, per exemple. Per tant, aquest element de proximitat, qualsevol tema, per llunyà que sigui, però de la mà d'algú proper, és bastant, bastant important. I després, com et deia, el ritme, la narrativa. No podem anar, diguem-ne, ritmes massa lents, massa pausats, perquè, per a bien o per a mal, que diuen en castellà, estem competint amb allò que és l'audiència televisiva. Competències molt fortes, i no per les altres cadenes espanyoles, sinó perquè des de fa un temps veiem que una competència molt ferotge és la que ens ofereixen les plataformes.
2: Clar.
3: La temptació d'anar-te'n a veure aquella sèrie de gran qualitat o aquell documental de gran qualitat que t'ofereix una plataforma és alguna cosa que nosaltres hem de tenir en compte.
2: Clar, i que és el que tu vols quan tu vols, no?
3: Exacte, manera. Exacte, exacte.
2: Aleshores, de quina manera respon l'audiència al programa? Creus que hi ha una tipologia de documental, a part d'aquesta que deies tu, com més propera, que és més acceptada o que és més demandada per la vostra audiència?
3: Mira, com et deia, un element és la proximitat. Podem tractar qualsevol tema, però va bé que algú ens ho faci proper. Això és una cosa fonamental. També t'he de dir que vull suposar, i crec que els fets ho corroboren, que hem anat educant amb 12 temporades que portem, ja 12 anys que portem de Sense Ficció, hem anat fent el documental com una cosa més propera. Per descomptat que el Sense Ficció no hem sigut els únics. Cada vegada veiem més festivals de documental, cada vegada veiem més documental al cinema, les plataformes estan plenes de documentals, però això sí que ha sigut també un element important, aquest punt una mica com d'educació de la gent. I sí, jo penso... Et diria, mira, et vaig dir una cosa. Abans de la pandèmia, jo sempre deia que teníem, a més, un públic molt generós en el sentit de que eren molt receptius a temes molt durs. Jo mateixa, que he investigat sobre els crims del franquisme i les barbaritats del franquisme, mai a la duresa d'aquests temes ha espantat a l'audiència. Mai. Sí que he de dir que de la pandèmia cap aquí, tot i que continuem tenint un públic generós i empàtic, observem una certa necessitat de distanciament del que és, diem-ne, grans drames. Grans drames. Hi ha una necessitat emocional provocada pel moment de que la gent necessita una miqueta d'aire. Malgrat tot, continuem tenint una audiència que respon molt i molt bé i que és una audiència molt empàtica i molt solidària amb el patiment d'altri.
2: I que duri, i que duri. Quina diries que és la salut de gènere documental en general actualment, no només el més televisiu que diguéssim, sinó del gènere documental, cinematogràfic, en curtmetratge?
3: Jo crec que el gènere documental està potentíssim, malgrat la duresa que està travessant moltes vegades el sector. Per exemple, nosaltres mateixos, Televisió de Catalunya, que som i hem de ser per llei part del motor de la indústria, els problemes de finançament, d'escassos pressupostos, fa que la indústria ressenteixi. Però, malgrat això, els problemes econòmics del sector, els problemes derivats de la Covid, no ha fet que el gènere perdi impuls. I la gran quantitat de festivals i trobades al voltant del gènere documental, sigui en format llargmetratge, en curtmetratge, jo penso que està, no sé la salut quina és, però que en tot cas està en una efervescència brutal. I a més, sobretot, l'impacte entre el públic. Jo, que acostumo a formar part de bastants jurats, m'agrada molt quan moltes vegades el jurat hem premiat un documental que després és el mateix documental que el públic premia. Vol dir que no estem tan lluny, això em dona una gran satisfacció,
2: clar,
3: de
2: pensar,
3: no estem als núvols, encara trepitgem de peus a terra, però vol dir que a més ha hagut una gran educació de cara al públic i el públic està absolutament empapat del gènere documental, i tant que sí.
2: Generalment, de Sense Ficció s'emeten documentals llargs, com dèiem. Creieu que el curt documental també podria ser un bon format televisiu?
3: I tant. De fet, puc fer una confessió, i és que jo fa molt temps que estic donant-li voltes en un moment donat, no dic cada nit, però de tant en tant, doncs avui, en comptes d'un documental de 50, 60, 70 minuts, doncs vostès tindran 4 documentals seguits.
2: Sí, eh?
3: A lo millor, doncs, agrupats al voltant d'una qüestió temàtica, o potser la segona franja de la nit, que és la que ens permet potser... una narrativa una miqueta més artística, que ja no estem competint tant amb aquesta audiència més del primer impacte del prime time, però i tant, i estem veient autèntiques meravelles en curtmetratge documental, i una mostra és tot el que he tingut el plaer de veure com a membre del jurat del Menorca Doc Fest, i tant que sí.
2: Mm. Doncs mira, ara precisament t'anava a preguntar com a jurat del Premi Oastre d'enguany del Menorca Doc Fest 2021 de curtmetratge documental. Quina valoració en general faries dels films seleccionats, dels presentats?
3: Doncs la veritat és que és un nivell altíssim. I que ho digui jo no vol dir que digui, oh, ho diu la Montse, no vull dir que és que diem-ne que com a mínim estic bastant avessada a veure molt documental i que encara diguis, ostres, que bé, quin nivell, quina qualitat, és perquè diem-ne, no sé si això és bo o és dolent, però ja no ens sorprèn qualsevol cosa, diem-ne, no? I la veritat és que el gènere i tot el que s'ha presentat en aquesta edició és d'un gran nivell. No sé, o sigui, d'aquí una estona... Hem de parlar amb el jurat i jo no sé si
2: ens...
3: crec que tindrem una mica de dificultat perquè realment tot el nivell és molt bo. I l'altra cosa que voldria afegir és que jo que tinc aquesta mirada de madrina del que han estat aquests 3 anys del Menorca, o sigui, com ha pujat aquest festival, com aquest festival s'ha anat engrandint, madurant, expandint. És una delícia poder fer costat i poder estar en aquest tipus de festivals. Fets des de la terra, fets des del país, tal com jo entenc el país, en un sentit extens, i veure aquesta meravella de com es va consolidant un festival jove i que va agafant aquesta força i aquesta embranzida. És un autèntic privilegi estar-hi.
2: Que bé, Montse. Moltes gràcies. Escolta, aleshores, els espectadors, els visitants que vinguin al Menorca Doc Fest, a qualsevol dels 4 passis veuran bones pel·lícules.
3: Veuran bones pel·lícules i a més jo penso que el públic que ve a un festival normalment no ve només a una pel·lícula, no ve només a una peça. I què et pot passar, com en tota la vida, que encaixis o connectis més amb una peça que amb una altra, amb una narrativa que amb una altra, amb un tema que amb un altre. Per exemple, el tema la qüestió dels temes. Moltes vegades tendim a confondre un tema, que dius, aquest tema m'encanta perquè està denunciant, que com està fet, el tema és el tema. I el producte audiovisual derivat d'aquest tema n'és un altre. Uh-huh. Llavors, el jurat el que hem de fer és això, no només premiar el tema, que n'hi poden haver-hi molts que empatitzem i que ens agradin, sinó com hem treballat aquell tema. Però jo crec que el públic s'ho passarà molt i molt bé.
2: Tens una aposta clara com a jurat? No cal que ens la diguis, però tens una aposta clara?
3: He de dir que no, i això no és dolent, sinó molt bo. Tinc ara mateix bastant merder, per entendre'ns, bastant merder mental, perquè hi ha coses molt bones.
2: Molt bé. Bueno, doncs demà es resol. Avui, de fet, delibereu, però demà sabrem qui és el guanyador d'aquest Menorca Doc Fest 2021. Moltes gràcies una altra vegada per venir. T'esperem l'any que ve,
3: Montse. Espero que sí. Molt perquè l'any que ve ja serà la bomba. Si en 3 anys esteu així, l'any que ve no m'ho perdo.
2: Gràcies, fins ara.
3: Vinga.
0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco, durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones
2: o dolentes. Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nena russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Rondalls i llegendes de Menorca. Els set bandolers. Això vol dir que hi havia un ranxo de set bandolers que vivien a una cova dins la marina de Benidonís, molt a prop de Mercadal. I robaven tot el que podien pels pobles i pels llocs. En el poble de Mercadal hi havia dos germans. Un era molt pobre, estava casat i carregat de fills i vivien dins la misèria. L'altre també estava casat, no tenia cap fill i era ben ric, però no aprofitava gens la riquesa, guardava tots els doblers i no gastava res. El pobre va arribar a estar tan desesperat mesquí que un dia va pensar: «Ai, he d'anar a la marina de Benidonís a comptar els bandolers». Se'n va anar cap allà. I es matí, quan els bandolets sortien de la cova, ell va quedar amagat darrere una mata i els va comptar i va veure que eren set. I va anar 5 dies seguits i el dia que feia 5 hi va anar amb una somera. Quan tots els bandolers van haver sortit de la cova, va entrar ell. Va carregar tot el que va poder de monedes d'or i se'n va anar cap a casa seva. Quan va arribar i va mostrar tot el que havia agafat a sa dona, aquesta va pensar que ho havien de mesurar. Van enviar sa filla petita a Casconco a cercar una barcella. Una barcella és com un poal de llenya que en aquell temps empraven per mesurar el gra. Sa fieta va anar a Casconco i sa tia. I sa tia, just quan li va demanar sa barcella, ja va pensar malament. I què deu haver de fer de sa barcella? Ves, una gent tan pobra que deu haver de mesurar. Jas, digué. Però tot d'una que l'hagueu acabat d'emprar, me la tornau. Sa fieta se la van dur i van mesurar ses monedes. Ai, però amb sa mala sort que em van deixar una dins una escletxa. I amb sa curiositat que tenien aquest germà ric, van anar a foronar i van trobar sa moneda. Sa dona li va dir al germà ric: «Troc que aquest germà teu han fet bo. A una banda o altra han trobat doblers». Ell, tal com ho va sentir, no hi va ser temps. Va anar corregents cap a aquest germà. «Mira», li va dir germà pobre, «dins la marina de Benidonís hi ha set bandolers. Si tu hi vas, quan ells surtin, compta'ls, eh? Però compta'ls fins a set. Mira de no equivocar-te, que si t'equivoques, estaràs ben perdut». El germà ric se'n va anar cap a la marina. Es va amagar dins unes mates i els bandolers, que havien quedat escaldats després de que els hi robessin tantes monedes, havien deixat un bandoler dins la cova que feia guàrdia. Quan tots sis van passar, el germà ric, que tenia ben feta la idea de que eren set, va començar: «Un, dos, tres, quatre, cinc, sis i set. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Set són, sí, sí, set, set». Cada vegada que els comptava, com que anava amb s'idea de que eren set, s'equivocava i en comptava set en lloc de sis. Ben confiat que estava, se'n va anar cap a sa cova. I quan va ser de dins: «Ja tenim el lladre!» I el van deixar ben fermat de mans i peus dins sa cova. Quan sa dona va veure que no tornava, va començar a passar pena. Va anar a cercar el germà pobre i li va explicar que l'home havia partit cap a sa cova dels bandolers. El germà va tenir por, però va partir cap allà. Quan els bandolets sortien, en va comptar set. Va entrar, va carregar de doblers i es van dur germà. Quan els bandolers van tornar i van veure que s'havien enduit es qui estava fermat i els doblers: «Altre lladre hi ha hagut i no mos hem d'aturar fins que el trobem. Davallarem cada vespre a Mercadal fins que un dia o l'altre el trobem». I 5 vespres seguits van davallar a Mercadal. Per tot on anaven, xuruaven les converses de sa gent, per veure vam si finaven qui era que els havia robat. I es vespre que feia 5, van sentir gent que deia:
1: Mira-ho-lo, aquell que era tan pobre. S'ha comprat el lloc de Llinaris vell.
0: I era bé?
1: El bandoler més vell va dir:
2: Sabeu què hem de fer per agafar-lo? Vos posareu tots dins barrils. Jo aniré amb un carro fins al lloc. Diré que van coli, que no he tingut temps d'arribar a Mercadal i demanaré per quedar a dormir. I es vespre vos trauré dels barrils, els amatarem a tots i mos endurem tot el que tenen.
0: Tal i com havia dit, el foscat va arribar al lloc, va demanar de quedar-hi a dormir i sa família no hi va posar cap pega. Els al·lutats, quan van veure els barrils d'oli, van dir:
1: «Mo mare! Oh, mo mare! Avui que tenim molt d'oli, podríem fer coques frites amb un poquet que n'agafem de cada barril. Ell no ho coneixerà.»
0: «Idò, teniu raó», va dir ella. «A nit en farem.»
3: Els al·lots se'n van anar de barril en barril, amb un bon guinevet, i venga a punxar.
4: Ai!
3: Des de dintre:
1: «Mo mare, aquí dins hi ha gent, que ho veus?»
3: Tornaven a punxar.
4: Ai!
3: I amb cada punxada,
4: ai!
3: Un gemec. Quan son pare va veure allò, ja s'ho va imaginar. Va partir sense dir res i va fer venir les autoritats de Mercadal. Aquestes van comparèixer i es van endur tots els bandolers. I aquella gent van ser rics per sempre. Van viure anys i més anys. I encara són vius, si no són morts.

de festejar. Un ego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: money is.
1: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem els artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. En el programa d'avui conversam amb Jordi Cárdenas, l'altre artista seleccionat per participar de la desena edició de les residències Illes d'Art. Benvingut, Jordi.
2: Bones, què tal?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
1: Com ja vaig explicar a l'anterior entrevista amb Namar Villeira, Illes d'Art és un projecte que des de 2015 dona suport a la creació i divulgació dels artistes de les Illes Balears i aquesta és la desena edició de residència. En Jordi és natural de Mo, s'ha format en dibuix, pintura i arts aplicades al mur a diferents escoles com Acadèmia Carmen de los Llanos o l'Escola Superior d'Art i Disseny de la Llotja. També en diferents professionals com Miguel Gómez Losada o Vincent Desiderio, entre altres. Podríem dir, o jo m'atrevesc a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
2: Pues primerament troc que sí que tens raó en que soc més artista plàstic que pintor, perquè dins, crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, entorn al dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres el gargot o la línia o el dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... I després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a el fang és modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com el mateix, però d'una manera diferent. Uh-huh. No sé, m'aporten nous punts de vista, podria dir.
1: De fet, ara això no ho havia apuntat, però mentre explicava això també record que hi ha algunes obres o alguns dibuixos que has fet durant la residència que parteixen de fotografies. La fotografia també l'utilitzes a vegades com a catapunt, no?
2: Sí, bueno, la fotografia és bàsicament és que necessit com una referència. Uh-huh. Una referència ja sigui d'una pose, d'una figura humana, d'un objecte, com per després fer una versió, perquè és que primerament no tinc cap... O sigui, tinc només una idea que és una paraula dins el cap, per jo. Després hem dibuix de gargot com per fer la traducció, però després per fer una passa més avançada necessit que algú, pues, posi dalt meu, li faig una fotografia i d'allà trec els trets més essencials pues, en termes de proporció o... M'entens?
1: Mm-hmm. Com... Sí. I així com a pregunta, me ven al cap aquesta obra que ha acabat en escultura i que tens la foto, primer, que sí. És aquest cos, aquest bulto tapat amb una toalla de platja que li surten sí. Uns braços i unes cames més llargs de l'habitual, diria jo. I després va ser un dibuix i també una escultura. Aquesta imatge, és a dir, aquesta foto és atzarosa o és una imatge preparada per... tu ja pensant en crear una obra?
2: És una imatge preparada en jo ja pensant una obra, perquè aquesta imatge, que és bàsicament una postura de ioga, que ara mateix me sap molt de greu, però no recordo el nom, però és una postura molt popular, és una postura que inspira o està pensada com per relaxar-se. I jo m'agradaria fer ironia amb això, i vaig començar a fer-la jo en el meu estudi i autodibuixar-me i després no sé per què vaig posar com una tovallola i semblava, és com un cos que sembla una taula i són com sí, és com una taula que s'ha caigut en terra i que s'ha com romput, però que expressa el contrari en la idea de relaxació. Per tant, és com ja una ironia que jo me fa gràcia i que me n'enric de so, o sigui que és com...
1: Sí. Vas començar la residència a Illes d'Art el passat 15 de maig. Es diu ràpid, ja fa un parell de mesos.
2: Sí.
1: I vas acabar dimarts, dia 15 de juliol, en la mostra oberta 43. Aquí vas compartir el teu procés creatiu d'aquest projecte prou relaxat, que ja has fet a punt a dues idees clau, que és de relaxat i la ironia. Però bueno, abans d'entrar en aquests detalls, m'agradaria saber quin és l'origen d'aquest projecte.
2: L'origen d'aquest projecte és com la voluntat de crear alguna cosa després d'una exposició que vaig fer el darrer setembre 2024, que una exposició que es deia de nom tan romàntic com precari. Volia com aportar una continuïtat en aquesta història que vaig voler contar en aquesta exposició. Que...
1: I quina és?
2: Pues, tan romàntic com precari, que a tothom li ha agradat molt el títol i que li ha semblat revelador i que li ha semblat com que els hi ha il·luminat, especialment a gent que fa feina en la cultura, o també crec que la classe obrera d'altres camps també es podria sentir identificada, pues xerro un poc sobre la idea de fracàs. La idea de fracàs en... per lo que té a veure avui en dia. Vale, vist d'una manera un poc des de la comèdia també, i també intento explorar pues, temes com que tinguin a veure visualment amb això, que són bàsicament caigudes, llenegades, coses que aparentment mos fan gràcia però en realitat no ho són. I sí, pues amb aquesta residència vaig voler com continuar això i aportar una solució tan romàntic com precari, perquè tan romàntic com precari xerra d'un problema i d'un conflicte existencial, actual, a causa de coses, no? I vaig... Se m'ha passat pel cap crear el projecte de nom prou relaxat. Que és aquesta solució en aquesta tensió i en aquest problema i en aquest... Saps?
1: Sí que podríem dir que la idea de fracàs la treballes molt des d'una cosa molt quotidiana, com has fet referència en escaure, i de fet me venen un parell d'imatges de tan romàntic com precari, que són escenes com molt, molt quotidianes,
2: sí.
1: Jo diria.
2: No són molt
1: bucòliques
2: ni surrealistes, són bé.
1: No és un fracàs com molt conceptual, sinó molt terrenal, molt
2: sí,
1: de
2: tothom. Sí, dia a dia.
1: Sí.
2: És com, tant pot ser un fracàs espiritual com a nivell socioeconòmic.
1: Mm-hmm.
2: Vull dir, és com coses que passen durant el dia a dia, que bé, no arribes a final de mes, o estàs ansiós, o coses d'aquestes com que...
1: I aquesta manera d'enfocar com conceptes elevats, jo te diria, perquè el fracàs és una cosa que pot ser molt, una cosa molt tonta, però també, com tu dius, no? Una cosa elevada i que està molt present en el sistema capitalista. El fet d'enfocar-ho des de la quotidianitat, és a dir, en el projecte que tu proposes com a solució, que és prou relaxat i que a més explora la idea d'èxit,
2: sí.
1: També ho fas des d'aquesta cosa terrenal, aquesta quotidianitat.
2: Sí, també, mira, ara que ho has dit, sí, també, sí, sí.
1: Llavors, com has enllaçat, com has anat des fracàs a l'èxit a través de tant de lo conceptual com de lo formal i estètic?
2: Pues a veure si he explicat de manera com molt senzilla. Vaig pensar en la idea de relaxació. Vaig pensar en el contraposat a tens i problemàtic. I vaig pensar en tot el que jo m'inspira... el que vol dir per jo estar relaxat, que també estar relaxat és una cosa que aspira a tothom... I que troc a nosaltres tothom ho associem a lo mateix, no? I imatges estiuenques, objectes, posicions corporals, mitjans, com ara la mà, el vent, el cel, sobretot el cel, els núvols. I vaig arribar fins aquí, no? I després, sí... O sigui, això és el que ha generat bàsicament aquest treball d'aquests pilars, però que després he hagut de crear com una narració dins de la imatge. O sigui, com una pose, amb un fons, amb un... Sí, això és...
1: Posar en joc els diferents elements.
2: Sí, bàsicament.
1: I aquest imaginari l'has contrastat amb altres persones? O és un imaginari... bueno, no teu, o sigui, com que has anat traient, evidentment, dels altres, però que l'hagis contrastat explícitament, de dir, vale, què és per tu, com visualitzes tu la relaxació? Perquè el primer que has dit, per exemple, és de la platja, no?
2: Sí.
1: Però, a més, record, ara la mostra oberta, vas dir, bueno, la platja, en realitat, insistiu, els menorquins i menorquines...
2: Clar, jo com...
1: Poc la disfrutam i poc relaxats darrerament.
2: Clar, és com prou relaxat. Jo el que vull proposar és la solució cap a un èxit, ¿vale? Sigui espiritual o altres coses... Però, irònicament, o sigui, sí que vull explorar els temes de la platja, i però que és que el que nosaltres vivim, la realitat que tenim els menorquins, és que aquestes coses no són certes, saps? Que t'avenen la idea de que si vas a la platja i t'estires, doncs estaràs relaxat i estaràs bé, però no. És com... Sí, està basat a través de la ironia i m'he basat en, sí, en la situació que tenim nosaltres els menorquins aquí durant l'estiu, de que mos prometen coses que no són certes. Saps? La massificació, la invasió cultural per part d'altres països. Tot el tema de la propietat privada. Sí.
1: No sé si la relaxació és tan fàcil d'assolir.
2: Clar, és per això que prou relaxat és de moment és només l'expressió d'un desig, saps? D'una aspiració, com un benestar utòpic. Saps? I crec que és el que vivim nosaltres.
1: Has fet referència a la ironia, que de fet anava per aquí la pregunta, i que és bastant habitual en la teva obra utilitzar la ironia visual. Què entens per ironia visual?
2: Jo crec que són diverses coses, però primerament crec que la ironia és allò que expressa el contrari de lo que t'està dient en aquest mateix moment i que no sé per quina raó pues fa gràcia, és còmic. Per alguna raó també podria ser ajuntar dos elements que no haurien d'estar junts, dotar d'un altre rol a un símbol que no ha de tenir aquell significat.
1: És fàcil treballar amb ironies visuals?
2: Però jo sí. Sí, me surt tot sol. Sí, és una facilitat que tenc. Sí.
1: Que bé.
2: No sé, imatges, no?, que hagi pogut fer ara perquè els oients tinguin un exemple, però pues unes barreres del camp on hi ha figures humanes entrevessades enmig dels forats, no? Una barrera és una cosa que has d'obrir i tancar fàcilment i pues mira, un ésser humà s'ha quedat enrevessat con tal de poder accedir cap a alguna banda. Sí. O, no sé, un panet de mortadela que vola bueno, un panet de mortadela és algo molt quotidià, però que l'he dotat d'un sentit un tant místic, com allò a assolir. Que més... Què més podria dir? Sí, ara no m'he vist cap altre en el cap, però... Sí, bueno, posicions corporals que semblen relaxades però són incòmodes. És com per expressar, pues, no, allò que no està arribant. Saps? Aquella idea de...
1: Quins elements creus que ha de tenir una bona ironia? Bueno, ja ho has introduït, eh?
2: Sí.
1: Però com ara ja te va donant més enllà de la teva obra... Quan, no sé si tens referents artístics que també treballin la ironia visual i puguis posar exemples de dir, hòstia, això és una molt bona ironia visual.
2: Pues hi ha un que és un pintor flamenc, que es diu Peter Bruegel el Viejo, que sí que feia ironies visuals molt ben treballades pel seu moment. Per exemple... O, per exemple, Baldomero Romero Resendi, un pintor sevillano, que emprava ironies per enfotre-se'n de les classes altes, per exemple. Sí.
1: Ho aconseguia sense que...
2: Com?
1: Que ho aconseguia sense que el perseguissin gaire.
2: Sí, ho aconseguia.
1: Perquè, clar, una altra característica de cirurgia visual és, o, bueno, de cirurgia en general, és poder-te enfotre d'alguna cosa i si, a més, és de... Bueno,
2: clar,
1: d'alguna
2: intenció...
1: cosa, alguna persona, sense que l'altre ho visqui,
2: ho percebi,
1: com, ho percebi o
2: és
1: ho visqui
2: que
1: com
2: estratègia.
1: Un atac, no?
2: Sí, sí. Sí, té una intenció crítica i crec que automàticament humorística, perquè és que si és normal li fa gràcia. El que passa, clar, quan tu ho fas i l'altra persona no se n'entera, aquí és quan has guanyat. Saps?
1: Creus que, ara sortint de... de la teva obra, però creus que estem perdent ironia a la nostra societat?
2: Ai, molt bona pregunta. Molt bona pregunta.
1: Me ve aquesta pregunta ara pensant en que... Jo, a vegades jo la primera, no? Però que moltes bromes que se fan o comentaris... cada vegada s'aprenen més com a algo personal o com a atacs.
2: Sí.
1: Algunes coses en raó, eh? Vull dir, en raó i amb una llarga herència. Però n'hi ha d'altres... O sigui, crec que el millor és fet de voler ser políticament correctes en molts aspectes. Ens ha duit a perdre la capacitat de ser irònics, però t'agrada d'entendre la ironia no com un atac personal, sinó com un joc. No ho sé.
2: Ja, perquè quan s'hauria té una intenció crítica, doncs potser ser tan crític no comença a estar tan ben vist. Però bueno, trobo que ser crític és algo dels nostres temps. O sigui, no mos va bé com vivíem antigament i tampoc com vivim actualment. Per tant, mai acabem d'estar satisfets. Per tant, no te sé respondre a la pregunta.
1: Ja, però... jo ara feia la reflexió i dic... No està,
2: clar,
1: no està ben elaborada,
2: sabre
1: però bueno...
2: Sabre que si estem perdent ironia hauríem com d'explorar quins mitjans de comunicació emprant més o com ho fem, saps? És com una pregunta molt complexa. Però jo crec que potser no estem perdent capacitat d'ironia pel fet que cada vegada som més crítics les persones.
1: La mostra oberta vas proposar en els participants de fer feina amb ironia visual.
2: Sí.
1: Com va ser aquesta experiència? És a dir, com van rebre aquesta proposta els participants?
2: En el principi es van bloquejar un poc perquè eren com 40 persones, perquè jo els hi vaig proposar una activitat amb un parell de directrius, una que era el dibuix ràpid, o sigui, no pensar molt el que vas a dibuixar, sinó fer-ho de manera ràpida, com quan fas un gargot o quan fas una tinta xina, que això el que fa és que treguis coses com molt pures de tu mateix i treballar des de la intuïció. Això per una banda. De segon, els hi vaig donar com 4 pautes sobre com fer una ironia, que això és el que acabem de xerrar. I els hi vaig donar el tema de desvirtualitzar l'estiu, la temporada d'estiu. Vale, que això és un pelu que crític amb el meu tema. Pues al principi es van bloquejar un poc, no sabien ben bé com treballar, però després es van anar mullant. I va estar bé, i van sortir coses molt autèntiques.
1: Creus que va ser un èxit?
2: Sí, va ser tot un èxit. Sí, sí. Sí, perquè en el final les persones van acabar connectant també amb elles mateixes, fent un petit esbós sobre el que ells creuen, saps? I crec que això és un èxit.
1: Creus que hi ha una d'aquestes ironies que puguin servir-te tu com a referències per a continuar el projecte?
2: Tens el que van fer?
1: Sí.
2: Bueno, hi va haver una que va fer Nakaora i l'artista, la performer, que va ser boníssima, que va ser com molt reveladora, o sigui, sobre el que és una ironia en si també, vale? És una fua de paper d'A4 amb una taca negra ovalada enmig, que ocupa quasi tot el paper, vale? En el centre del paper, i enmig posa bones festes en blanc. I és brutal, perquè el missatge de bones festes és un missatge d'alegria, d'abundància, és positiu, contraposat en aquesta taca negra, aquest superfosc, que te fa pensar en les coses fosques de les festes de Menorca. I va ser boníssim. Va ser com... Sí, sí.
1: De fet, la tens de primer.
2: Sí, sí, la tinc i trobo que la marcaré.
1: Te pots fer una camiseta.
2: Sí.

0: Ha sorgit algun tipus de debat amb el públic o preguntes que tu no t'haguessis plantejat del projecte?
1: Pues mira, em sap greu dir-te que no.
0: És tot un èxit.
1: un èxit, però no. No, jo la pregunta que m'enduc a casa ara és què faré a partir d'ara amb tot això? Mm-hmm. Perquè bàsicament el que he fet és, ha sigut com generar un imaginari una altra vegada, un imaginari nou, saps? Que tenia ganes de pintar cel, perquè és el que m'inspira la idea de prou relaxat, doncs pues vinga, pintar cels. A pintar un pot de la mà, vinga, pintar la mà. A pintar poses rares, doncs, pues, saps? M'he permès moltes coses, que a vegades en el taller, per por de que una obra ha de ser com és, o que una tal, pues no ho faig. I la veritat m'ha servit molt com per amullar, saps? Mm-hmm. I permetre'm coses a nivell creatiu, vull dir, eh? Això és el que m'enduc a casa. O sigui, la pregunta que m'ha sorgit a jo mateix.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: De fet, mira, ara també connecta amb la conclusió de la teva memòria, no? Que m'ha sorprès llegir-la de dir... que, és a dir, com no has tret un resultat concret, sinó que te'n vas amb molta més feina de la que vas venir.
1: Sí.
0: I a la vegada has complert un dels objectius, almenys, o una de les idees conceptuals del projecte que vas presentar, que era, que ja ho has apuntat abans, que era aquesta cosa del desig, de la idea de bueno, deixar-te en dubte el desig, que és bàsicament el que has fet, no? El que acabes de dir ara.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ara tens feina, no?
1: Sí, tenim feina. Ara trobo que passaré 2 mesos de viva la Pepa. Tornaré a l'estudi.
0: Perquè en teoria de tot això, la idea era crear un nou conjunt d'obres,
1: sí,
0: ja més definitiva, per poder fer una expo d'aquí un temps.
1: Sí, sí, d'aquí un any. Sí, sí, jo no sóc, o sigui, no sóc el pintor que acaba una expo i comença a produir una altra vegada de zero, perquè sinó que necessito un temps i tardar més o manco en produir, en fer una exposició, no me fa menys professional ni menys pintor, sinó que això de que de produir és una cosa que ve de molt abans, que no només és del món capitalista, sinó que bueno, que cadascú té el seu ritme i que jo faré el que hagi de fer en el seu moment i ja està.
0: També molt coherent amb els dos projectes que has apuntat, jo crec. Aquesta manera que tens de fer feina amb el procés creatiu, que, bueno, que és deixar-te endur pel desig, és habitual en altres projectes que has fet o és una cosa que has estat explorant més aquí a la residència?
1: No, és bastant habitual, perquè, per exemple, en Tan romàtic com precari, abans de... O sigui, la gestació de Tan romàtic com precari va ser un projecte que es va dir patètic, que el Consell em va subvencionar amb els ajuts mínims de creació, bla, bla, bla, el 2022. I va ser el mateix. Va ser el mateix sistema de treball. O sigui, jo tinc uns apunts que surten de la meva ment, i comença a treballar visualment amb allò i establint una estratègia creativa, vale? que es basa en atacar des de diferents disciplines. I vaig fer també el mateix. Vaig fer llibre d'artista, no vaig fer escultura. Sí, vaig fer moltes notes de color, suport sobre paper sempre. És una cosa que bàsicament no ocupa espai, és paper, i va molt bé.
0: I és
1: per
0: més
1: no
0: barat.
1: Acumular. I és més barat, també. Però sí, és habitual. Necessito deixar-me'n-ho per el desig prèviament d'enfrontar-me a un llenç, bàsicament.
0: Ja per anar acabant i canviar un poc el rumb de la conversa, de quina manera sostens el teu treball artístic a la vegada que es treball vitalici? Com t'ho fas?
1: En quin sentit?
0: És a dir, com compagines la teva feina com a artista amb la teva feina del dia a dia que fas perquè has de tenir ingressos?
1: Com, vale, de què faig feina si no soc pintor?
0: Bueno, no de què fas feina, sinó com tu gestiones els temps.
1: I l'intent gestionar tot el millor que puc.

0: És que és així, perquè després és una putada, perquè fas feina a una altra banda, que t'arribes a casa cansat i després dius, vinga, va, vaig a posar-me a crear. I la creació no depèn de... Vale, ara té mitja horeta, ara faré. No, perquè has d'estar relaxat, has d'estar bé a nivell mental, has d'estar a nivell espiritual, doncs pues bé, o, vull dir... I quan, si tens un punt d'estrès perquè has tingut un conflicte a la feina o el que sigui, doncs això ja afecta. Per tant, com ho gestiono? Doncs el millor que puc. O sigui, a vegades té molt poca estona. I a vegades en té més, segons els sacrificis laborals que faci, d'altres feines, vull dir, i els sacrificis econòmics. Per exemple, doncs, en tant romàntic com precari, doncs, no vaig fer feina en tot l'estiu. I em vaig tancar dins que meva i, bueno, vaig haver de subsistir com vaig poder. Em vaig haver de sacrificar, però, bueno, això és part, també.
1: I tot és... Ara m'ho vas explicant això i ho veig tot relacionat.
0: Sí, sí, és clar. Que...
1: De fet, bueno, de fet, d'aquí a residència venies de currar tota una jornada de matí en sa calorada.
0: Sí, sí, sí.
1: I déu-n'hi-do tot el que feies en el taller ses hores que venies, encara que fos un dia a la setmana, aquelles 3-4 hores.
0: Sí.
1: Com que te focalitzaves molt per lo que he pogut.
0: Sí, i és com pot difícil arribar, deixar tot el que tens a poble i estar aquí en aquest turonet i... Però bueno, tu t'hi poses a treballar, el primer moment és molt estressant, però després allò es va destensant. És que arribes a pintar fluidament, a mesclar colors, a relacionar idees, fins que... I ja està.
1: Molt o sigui... bé. I com veus el panorama artístic a Menorca per als artistes locals?
0: Pues... veig que falten oportunitats. Honestament.
1: En algun sentit en particular? A nivell d'espais expositius, ajudes...
0: A tots els sentits, a tots els nivells. Des de subvencions i ajudes, que n'hi hauria d'haver més. O sigui, no pot ser que crec que només tinguem una vegada per any dos ajuts de creació, dos ajuts de formació, coses així. Ens falten espais per exposar que tinguin els costos de producció per el comissariat, per exemple, o els costos de muntatge que ens ho puguin cobrir. El que passa amb això és que si no tenim aquestes coses, els artistes d'aquí munten exposicions com podem i bueno, acaben semblant un pèl amateur per fet de no tenir un comissariat o per fet de no, saps, o no tenir una estratègia de comunicació. Que estigui pagada.
1: Clar, sí, perquè no hi ha una gestió darrere. Moltes vegades que s'encarregui de això.
0: No.
1: D'aquesta part que a vegades molts artistes no saben fer.
0: Clar,
1: tampoc,
0: no saben fer, l'artista no ho ha de fer tot. Clar, és com... És un feinar, saps?
1: Bé, és un poc... És un poc bones festes aquest final.
0: Sí, sí, sí, bé.
1: Però bueno...
0: Però les lletres de bones festes eren blanques.
1: Va, important. La llum sempre, sempre hi és.
0: Sí.
1: Res, amb aquest final, Jordi, gràcies per aquesta estona de conversa. Espero que t'hagi relaxat.
0: Sí.
1: Que has començat més nerviós.
0: Sí, com sempre.
1: I esperam seguir ben a prop la teva trajectòria. Merci.
0: Moltes gràcies.
1: I fins una altra.
0: Gràcies.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, marineres, mariners. Comencem la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us saluda en Andrea Ollamburu. Lluiteu per viure la vida, i per sofrir-la, i per xerrar-la. La vida és meravellosa, si no se li té por. Charles Chaplin. Avui és un dia d'aquells on, com diu ma mare, sa tristesa s'ha instal·lat dins meu. Us ha passat mai? He de dir que no ha passat res tràgic, em trobo perfectament. Coses diferents sí, perquè cada dia succeeix quelcom diferent, però res que poguéssim destacar. Simplement, avui not ses absències dels que ja no hi són un poc més fort dins el meu cor. Sí, crec que és això. Per això, crec que és un bon moment per ser aquí, amb voltros, per retrobar-nos en el conte. I en aquest cas és un conte escrit per una menorquina. Però no mos avancem. Primer m'agradaria compartir-vos una troballa. Voltros coneixeu en León Felipe? Jo fins ara tampoc, per això us ho demano. Però ell és un poeta espanyol que, segons els experts, és difícil d'encasellar pel seu estil propi, però que podreu ubicar, diguéssim, cap al 1919, és el quan va començar a destacar. I entre la seva poesia he trobat aquest fantàstic poema que m'he permès el luxe de traduir. Jo no sé moltes coses, és veritat. Tan sols dic el que jo he vist. I he vist que el bressol de l'home el gronxen amb contes i que els crits d'angoixa de l'home els ofeguen amb contes. Que el plor de l'home el tapen amb contes, que els ossos de l'home els enterren amb contes, que la por de l'home ha inventat tots els contes. Jo no sé moltes coses, és veritat, però m'han dormit amb tots els contes i jo ja sé tots els contes. León Felipe. No em cansaré de dir que som sers fets de contes i d'històries i que a dintre de cadascú de nosaltres guardem aquestes històries i, per suposat, ses nostres pors. I d'això va el conte d'avui, de la por. No és pas un conte de por, sinó un conte que xerra de la por. Tots en tenim. Quines són ses vostres? Podríeu anomenar-les? Les pors formen part de nosaltres des de que som petits. Diuen els experts que apareixen entre els 4 i els 5 anys i que aquestes es van transformant al llarg del creixement. Hi ha pors que mos duren sempre, altres desapareixen i altres es transformen. Però al final crec que es tracta d'aprendre a conviure amb elles, de fer-les el més nostre possible. Al final el que importa és que la por mai sigui res que et freni en el teu decidir i en el teu fer. Com diu na Eva Piqué, cal recordar que tot passa, amb temps, amics o una mica d'amor. Vingui d'on vingui i tard o d'hora, torna a sortir et sol. El meu consell és que si sents que tens un monstre sota el teu llit, fes-li front. Qui sap, potser ell també té tanta por com tu, perquè us dic que els monstres també tenen por i encara que els contes no ho diuen, també saben escoltar molt bé. I qui sap, potser també us podeu fer amics. El que hi ha sota el meu llit és ben simpàtic. Jo cada vespre li explico un conte i ella a vegades m'explica una rondalla. Aquest vespre crec que li xerraré de la meva amiga Natàlia, a qui enyor molt un dia com avui, que està tan ennivolat. Va, mariners, marineres, desconnecteu-vos de la vostra realitat per una petita estona. Avui, com us deia, compartim un conte d'unes autores menorquines. Es diuen Ivonne Fuster i Neus Abella. I el conte El monstre de la por. connecteu el cor, l'ànima i ses orelles, que el conte ja és aquí. Conec una rateta que viu en un cau, sota un enorme roure, enmig d'un gran bosc. El seu nom és Lila, i és tremenda i desperta. Tota sola va i ve, fa i desfà, i si mai ha sentit por, cantant l'ha espantat. Però un dia, a l'escola, uns ratolins entremaliats contaven històries de por, de monstres superlletjos i de fantasmes tan horripilants que tothom estava esgarrifat. Quan na Lila tornava cap al seu cau, caminava amb un poc de recel mirant a totes bandes. Cada rameta que aixafava era un ensurt i cada animaló que sentia li feia saltar el cor. I va arribar quan ja era plena nit i mai li havia semblat tan fosca l'entrada. Va tancar la porta de cop, va encendre el llum i llavors va ser quan se'n va adonar. Al seu preciós cau hi havia algú més. Era un monstre enorme, amb unes orelles gegants i més negre que la gola d'un llop. El que explicaven a l'escola era veritat de la bona. Amb sa boca oberta, de bat a bat, i els ulls com a plats, corria tant de veres que no podia ni respirar. Aquell monstre la perseguia amunt i avall, i com més corria ella, més ho feia ell. Tan bon punt el tenia a la dreta, com desapareixia un moment, no podia parar de córrer, es sentia desesperada totalment. A poc, na Lila es va anar cansant. Ja no podia fer una passa, així que, rendint-se tota, es va seure a terra. I de reull va veure que aquell enorme monstre seia tot just darrere seu. Semblava esgotat, també, però ella tenia igual moltíssima por, que no s'atrevia ni a moure's. I tanta estona es va estar allà quieta que finalment es va dormir. El sol que entrava per un forat la va despertar. Només obria els ulls, va recordar el vespre abans i va decidir ser valenta i mirar aquell monstre gegant. A girar tot d'una i el va veure allà plantat. Però quan va voler atrapar-lo, li va fugir de les mans. Ara era el monstre qui corria davant. I ella, sorpresa, al parar-se a la finestra, va poder-lo ben mirar. I sabeu què va veure? Només la seva pròpia ombra. Na Lila no sabia si riure o plorar. Tot el vespre corrent davant d'ella mateixa. I allà no hi havia cap monstre, només una ombra, i era la seva. I sabeu què va aprendre? Que de monstres no n'hi ha, que són imaginaris i que els fem al nostre cap, que són ombres fetes de pors, que ens criden perquè els hi fem cas. Na Lila aquell matí va decidir que sempre més, quan sentís una por, s'aturaria un moment i en silenci la miraria. Ara s'estima tant sa seva ombra que juga i balla amb ella sota totes les llums de la seva vida. I els teus? Quins són els teus monstres? Dedicat a na Maria, en Lluc i na Paula, els seus monstres, els nostres i els teus. El monstre de la por. Ivon Fuster i Neu.

0: Com ha canviat Baleasa si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara?
1: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i poden veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
0: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
2: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament. Llavors ell era una apassionada de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
1: Casa Planes té un arxiu de més de 3 milions d'imatges, que se diu molt aviat, i a través d'elles podem entendre la història del turisme.
0: Unes postals que tenien imatges ben curioses, tant podien mostrar platges verges com massificades de turistes, hotels a primera línia de mà o camells de Montserena.
2: És molt curiós de veure tot l'arxiu perquè hi ha moltes, com molts símbols o icones del turisme que no reflexen la realitat. Per exemple, la imatge de l'espai, que és com que ells es presenten a les cartes postals com un reclam turístic, com una vida que no era la real, que era una vida molt més dura al camp. El que és interessant de mirar-ho des del nostre punt de vista d'avui és de veure tota aquesta construcció, saps? Com ha construït una imatge i uns imaginaris al tomb de les Illes Balears i de Mallorca que no estan lligats a la realitat.
3: Les postals tan planes, jo dubto que retratassin un paradís, perquè hi ha camells, hi ha ases amb pagesos, hi ha pageses damunt d'una barca. Jo crec que retrates purgatori, i discrepo, perquè s'industrialització del turisme, jo crec que és purgatori.
1: Aquest darrer que hem escoltat és en Cesc Mulet, cineasta mallorquí, creador del documental sobre Josep Planes, Postcards and Memories.
0: Les postals de Planes, a part de mostrar aquest paisatge idíl·lic o decadent, no? Segons com tu vulguis mirar, també te fan reflexionar sobre com era o com és la societat.
2: També hi ha tota una part de les cartes postals que fan aparèixer la dona com a reclam turístic i com també com una terra a explotar i a com un objecte de plaer i, aquestes coses, saps que ara les tenim com, a lo millor no tant nosaltres, però a lo millor la generació dels nostres pares les tenen com integrades amb el sentit de que són imatges que hem vist constantment, tant si venies aquí a Mallorca com si anaves a altres llocs, que és com sempre t'apareix una dona despullada i tot això també et fa reflexionar molt i aportar una nova mirada a totes aquestes imatges i a les conseqüències que ha tingut, diguem, tot això a la vida d'avui dels residents i de la gent que viu aquí.
1: L'any 2000 tanca Casa Planes i l'any 2015 Marina Planes hereda l'arxiu fotogràfic i obre un centre de creació artística.
0: En aquest centre hi fan residències en les quals els artistes poden investigar i treballar amb aquestes imatges de Josep Planes. Un d'ells és en Sergio Monge, que va fer el projecte Totes les costes possibles.
4: El que vaig fer allà va ser seleccionar unes 1.000 postals dels anys 60-70, les Balears, on totes hi apareixia amb la línia de costa com a element cohesionador. I tot això ho vaig escanejar i amb aquest material vaig entrenar una intel·ligència artificial perquè generés noves postals artificials de llocs inexistents. L'algoritme generava paisatges que mos resulten familiars, no? Que mos recorden en les de ses postals, perquè ses postals, especialment ses d'emplanes d'aquella època, tenen tota una sèrie de codis que se repeteixen, no? Els mateixos colors, supersaturats, uns hotels blancs, etc. S'obre pretenia ser una invitació a reimaginar la història del paisatge balear i del desenvolupament turístic.
1: I si parlam de reimaginar aquest paisatge balear, el fotògraf David Arquimbau n'és un exemple. Ens ha explicat que vol retratar les seves postals del segle XXI.
5: El nom era un assaig fotogràfic, emprant la paraula postals de manera irònica. És a dir, la meva mirada es fixa en la quotidianitat que m'envolta, que al final és el meu, la meva línia de treball. Per mi el que són les postals autèntiques, no? Contraposant-les d'alguna manera a les postals que compraven o que tenien els turistes. Per mi les meves postals és el que tothom pot veure quan obre la porta de casa seva a Menorca. Escenes quotidianes que, bueno, que només fa falta educar un poquet la mirada per veure-les. Jo recordo, jo havia estat fent feina per una editorial que feia postals i aquelles postals mai estan fetes, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. És a dir, fent postals a la primavera perquè quan vinguin ells es pensin que la primavera és igual que l'estiu, no?
4: A jo m'agrada dir que aquí la ficció va ser una altra de les tecnologies que transformen el paisatge. Per poder fer realitat el model, feien falta no només una transformació tècnica, d'infraestructures, aeroports, etc., sinó també una transformació imaginària de les sensibilitats, de crear un relat. S'illa se transforma primer en lo imaginari i després en lo real, però, claro, en el final la realitat real és molt diferent de la ficció.
0: Aquesta ficció de la que ens parla Sergio Monge és el punt de partida del treball artístic d'Abel Fullana.
1: Ella ens explica que anava a Magaluf d'excursió per a inspirar-se per als seus quadres.
6: Fa una sèrie d'anys me vaig centrar molt en representar les escenes turístiques que veia a Mallorca. Una exposició que vaig fer, per exemple, se deia Isla Bonita, que la vaig fer aquí a Mallorca i després també a Nova York.

0: persones mitjan pèl, borratxes, pareixen zombis, ties, azafates que t'estan intentant vendre, que entres a la seva discoteca, que t'estan intentant vendre xupitos de garrafón màximo, llumets per tot, gent disfressada...
1: Entre les primeres postals de Planes i les imatges que creen aquests artistes actuals han passat molt d'anys. Ha evolucionat el turisme, el paisatge i la societat, i els artistes no poden estar d'esquena a la realitat que viuen.
2: Un concepte que vertebra la meva pràctica artística i la meva recerca és de, que jo li dic, de realisme turístic, no? Que seria aquesta dificultat d'imaginar alternatives en el model turístic, tant en un sentit econòmic com cultural, fins i tot encara quan sabem, quan tenim clar que no funciona, no? És aquest punt en què acabem dient un poc ja sense esperança de ja, però és que vivim del turisme, o que no hi ha alternativa, o que plantejar una altra cosa no és realista, no? Enfront a aquest realisme és on l'art crec que té una potencialitat molt forta, perquè l'art mos demostra estèticament que les coses sempre poden ser diferents, no?
3: En una meva fotografia és un punt de vista totalment subjectiu del meu entorn més pròxim. I el que més m'atrau és el comportament humà i la seva petjada en el territori. Sempre des de l'humor, la ironia, el sarcasme, amb el punt just, i no busco més el riure i que el riure ens porti un poquet a la reflexió. El que veig és que la indústria turística transforma el territori, transforma el comportament dels humans, ja siguin locals o foranis. Des del meu punt de vista, el turisme desarrela totalment en els residents, ja siguin nats o no nats a l'illa, justament per això. La gentrificació fa que desapareguin aquells elements que identifiquen el territori i arrasa amb les tradicions pròpies. D'alguna manera jo intento reflexar aquest desastre visual a les meves fotografies, no?
4: En aquesta píndola hi han participat Andrea Camp, Ses Mulet, Bel Follana, David Arquimbau i Sergio Monge.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
0: Càpsules d'art, per Carles Jiménez.
2: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art. Alan Florit, Sensacions. Deia Kandinsky que la sensació és el pont de l'immaterial al material i del material a l'immaterial. El primer correspon a l'artista, el segon a l'espectador. Les sensacions, produïdes per la música i per l'art, presenten paral·lelismes que han portat alguns creadors a transitar entre una manifestació artística i l'altra. Igual que es pot pintar amb la veu, es pot fer música amb el color i la forma. Maria del Mar Bonet, Bob Dylan, Luis Eduardo Aute, Manolo García o José María Cano són alguns exemples de músics que pinten.

Explorar les sensacions i les emocions que en resulten ha estat una constant en l'obra d'Alan Florit, nascut a Ciutadella de Menorca el 1979, un músic i pintor menorquí que silenciosament ha anat llaurant un camí de solcs profunds i ben delimitats, conscient del temps que una bona obra requereix per a la seva maduració. És per això que les seves exposicions són minces, com també ho és la seva producció discogràfica. En el seu darrer disc, Vincles, sota el nom de Snowman Lost His Head, Alan ens dibuixa un paisatge sonor que és una invitació a imaginar i a viatjar pel nostre interior, allà on les sensacions acústiques ens aboquen significats i emocions, subtils de vegades, d'altres clares i sorolloses. Les seves col·laboracions en projectes audiovisuals, com els de Christian P. Coll o Macià Florit, destaquen en la seva producció. Recordam la música que creà per a la peça ideada per Macià Florit amb motiu de l'exposició Inèdit, Francesc Hernández Mora, que tingué lloc a Can Oliver, a Mou.

Tot i ser una música electrònica i abstracta, la seva capacitat evocativa és sorprenent, com la seva pintura, majoritàriament abstracta. La seva trajectòria artística s'inicià amb 22 anys de forma autodidacta, poc després de llicenciar-se en Història de l'Art. El seu ha estat un procés d'investigació permanent lligat al seu procés vital. Això l'ha duit a variar les tècniques i les temàtiques i ha fet difícil encabir-lo en un estil concret. Començà amb una obra feta amb pintura acrílica i esmalt damunt fusta. En tornar d'un viatge al Japó, creà nombroses aquarel·les i tintes sobre paper japonès que exposà a l'espai Txec Coll de Ciutadella l'any 2017. Aquelles eren obres subtils i delicades, formes essencials inspirades en la natura, capaces de despertar noves sensibilitats. Perquè si en alguna cosa destaca Alan Florit, és en la seva permanent investigació sobre la sensibilitat humana, allò que

I en aquest procés de recerca, Alan Florit ha trobat en els darrers anys un nou llenguatge plàstic que tinguérem la fortuna de poder gaudir el febrer de l'any 2020 a l'Espai Txec Coll de Ciutadella. Aquella mostra, anomenada Vincles, com el nou disc que acaba d'editar amb la discogràfica menorquina Velomar Records, ens presentava una trentena de xilogravats en linòleum, una tècnica que prengué de Carles Moll. Aquesta nova tècnica li ha permès expressar de forma coherent i efectiva les seves reflexions al voltant dels vincles que ens uneixen a uns i altres, ja siguin familiars, afectius, ideològics, polítics, econòmics, etc.

l'interlocutor, conscient de la seva debilitat, quan no de la seva degradació, ho expressa amb composicions constructivistes i sintètiques. Són paisatges d'un marcat contingut simbòlic, en els quals les línies entrecreuades estableixen relacions entre els elements representats de forma clara, expressiva, directa, com és propi del xilogravat.

0: va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».
1: Radio Far

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ens acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant el Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Thank you.

Oh.

Ay, te lo

Bella.

Herbicida, calma la ment. Jo només crec en tot l'una. Y bueno.

0: flat.
1: Hey! Put the leg on.

sa upurto.

Thank you.

0: sih. Makanya Oh ya, si Unus ke depan.
1: Anis no se ke pretens.

0: penso che hanno
1: questo è di una

0: sempre jo alabaria i per tots demanant salut i adiós fins un altre dia.
1: Estem acabant.

yolu tutup.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: La calcinera. La història oral de la calç a Menorca. Capítol 1. La calç. Una mirada històrica.

0: Canta Joana Pons a Can Eva. Aquí, a Menorca, tenc una casa. Parets de calç, teules vermelles i les finestres que alegres s'obren a un camp molt vell de tanques verdes. És aquesta una descripció senzilla, íntima, idíl·lica, parcial de Can Nostre. Però tot i aquesta superficialitat, sí que reflecteix un dels colors més característics de l'illa, el blanc, i més concretament el blanc de la calç. A continuació escoltarem a Toni Camps, autor de la fitxa El calciner, la producció i els usos de la calç de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.
1: El primer eslògan publicitari que es va fer quan va començar a entrar el turisme a Menorca en els anys 50 se venia a l'illa com la isla blanca i azul, azul per la mar i blanca per l'arquitectura, que és blanca com Eivissa, a diferència de Mallorca, que és una altra història. A Menorca la blancor és un tret que ens identifica i amb el qual els menorquins ens sentim molt, molt arrelats. De fet, la calç ha contribuït a la definició de la de l'arquitectura vernacla menorquina, l'arquitectura popular, i en certa manera la calç ha contribuït a configurar el paisatge de Menorca, amb els que els menorquins ens sentim tan orgullosos i amb els que ens sentim tan identificats. És a dir, que la calç està estretament lligada a la cultura menorquina.
0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molt de satisfacció, el costum que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: És una activitat que roman en la memòria col·lectiva de la gran majoria dels habitants, arrelada fortament a l'illa fins al punt de poder dir que la calç és un record, un eco provinent d'època talaiòtica, associat als primers rituals de la mort ara fa més de 3.000 anys.
1: L'evidència més antiga que tenim d'usos de la calç a Menorca mos la proporciona l'arqueologia i se relaciona amb contextos funeraris de les grans necròpolis d'hipogeus, coves artificials excavades en els penya-segats del litoral de Menorca, dels litorals, de les cales i dels barrancs que precedeixen a les cales, sobretot a les cales del sud de Menorca, el focus d'atracció turística, que la gent hi va per nedar, per prendre el sol, i no hi va per veure les innumerables necròpolis que tenim a totes les platges de Menorca, sobretot a les del sud.
0: Els primers pobladors de Menorca arribaren al tercer mil·lenni abans de Crist, en l'època del Calcolític, tot just fa 5.000 anys.
1: I sabem que en aquesta època els menorquins, els primers menorquins, practicaven l'inhumació dels cadàvers, és a dir, enterraven els cossos dintre dels espais destinats a aquest fi. Però a partir de mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, És a dir, cap als 500 abans de Crist, més o manco, s'introdueix una novetat dintre dels rituals d'enterrament de la cultura indígena menorquina, que és l'ús de la calç en els enterraments. Això ocorreix en el període que denominam, el denominam el període post-talaiòtic, que és el període que va des del final de l'època talaiòtica, cap als 600 abans de Crist, més o manco, fins a la incorporació de Menorca en el món romà, que en el cas de Menorca té lloc en el segle II abans de Crist.
0: El ritual d'enterrament amb calç data entre el segle V i II abans de Crist.
1: Els rituals que es practicaven bàsicament eren dos, els que estan documentats. Un ritual era dipositar el cadàver dintre d'aquest tipus de coves, d'aquest tipus d'hipogeus, a l'espai funerari, acompanyar, bé, vestits amb el seu indumentari, acompanyats del seu aixovar funerari, i després, una vegada col·locat, li tiraven calç en pols, i després ho banyaven tot amb aigua, supos que aprofitant les propietats càustiques de la calç quan te la hidrates amb aigua i pensant que per accelerar la consumició de les parts blanes del cos i a la vegada desinfectar les coves, perquè m'ho heu d'imaginar que en aquestes coves podien trobar enterraments en diferents estats de putrefacció, és a dir, que devia ser realment horrible. L'altre ritual és molt curiós perquè era la incineració en calç. I això consistia en col·locar els cadàvers damunt unes pires funeràries de material vegetal, es col·locaven allà, vestits amb seu indumentari, amb els seus aixovars personals, i el que feien era, abans d'encendre el foc, damunt els cossos col·locaven terrossos de calç, calç en pedra, o també es despolvoretjaven en calç, encenien la pira funerària i a mesura que el foc anava consumint les parts blanes del cadàver, la calç s'anava fonguent damunt el propi cos, esperaven que la totalitat del cos hagués cremat i tota la totalitat de restes vegetals s'estiguessin cremats. Una vegada consumit ho deixaven refredar i una vegada fred el que feien era recollir els conglomerats de calç petrificada mesclades amb els restos dels ossos i els restos dels aixovars funeraris, ho recuïen i ho dipositaven dintre d'aquest tipus de coves a l'espai funerari. No sabem prou bé de per què empraven un o altre ritual de calç, ni tampoc la creença que hi havia darrere, però tot apunta que serien costums establertes pròpies dintre de cada grup familiar, dins cada clan familiar, pot segons la tradició de cada família.
0: Així, des de la prehistòria s'ha emprat la calç. A més, els menorquins d'època post-talaiòtica vivien en cercles post-talaiòtics.
1: Aquest tipus de cases seguiran habitades, al llarg de l'època post-talaiòtica, seguiran habitades com a reductes rurals en època romana i seguiran habitades al llarg de tots els segles en què Menorca forma part dels territoris de l'Àndalus, durant l'època andalusina, que en el cas de Menorca dura fins a finals del segle XIII, en què Menorca s'incorpora en els territoris de la Corona d'Aragó. És curiós perquè aquestes cases, al llarg de totes les que van estar en funcionament, des d'època post-talaiòtica fins al segle X, en què Menorca segueix sent musulmana, s'hi van fent reformes, s'hi van fer adaptacions per tal d'adaptar-les a cada moment, i en aquestes adaptacions veiem la incorporació de sacals com a material de construcció, que no havíem trobat ja en època prehistòrica. Per tant, és una època, ja l'època romana i l'època musulmana, en què sacals és una matèria primera vigent ja a Menorca i generalitzada en tots el seu context, en l'àmbit de la construcció. És a dir, que surt ja mos ve d'època molt antiga. Després, comentar-vos i doc que des d'època prehistòrica fins a època andalusina, la calç es presenta a Menorca. I després, al llarg de l'època medieval, fins a l'època moderna i l'època contemporània, l'evidència de l'ús de la calç al llarg de la història es fa patent a les fonts documentals, en els arxius, i també en el patrimoni immoble de Menorca, de totes les èpoques. Tots els monuments que tenim d'aquestes èpoques utilitzen la calç com a ingredient fonamental per construir. És a dir, que és vigent des de sempre a Menorca. Sigui com a morter, sigui com a revestiment, sigui com a costum d'encalar.
0: Però ens hem avançat un poc. Què és la calç? Per a què s'empra? La calç és un mineral de la classe dels òxids que s'obté de la cocció de la pedra calcària, principalment l'òxid de calci o calç viva, que és la calç no hidratada. El seu ús s'associa principalment a oficis relacionats amb la construcció, per les múltiples aplicacions que se li poden donar i pels molts avantatges que presenta davant de productes més moderns de naturalesa sintètica o de fabricació industrial, que amb el pas del temps resulten ser més inestables. Així mateix, fora de la construcció, també té, o tenia, les seves aplicacions.
1: Si començàvem a constatar ja els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Moll i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar ja en quantitats materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç, i són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que el propi vagi progressivament en detriment.
0: De les pedres de la volta, és a dir, les més grosses, s'obtenia la calç de terròs que era de bona qualitat. I del reble, és a dir, de les pedres petites, en sortia la calç de grava o fosa.

0: els darrers calciners que hi havia en actiu, de la calç de terròs i de la calç de grava, comercialitzaven tres tipus de calç, que els tres tipus que es van produir a Menorca. Per una banda, la calç de terròs, que es venia ja preparats, que compraven els manobres i compraven les dones per encalar casa seva. Després també se venia la calç triturada, que era la calç que es triturava amb una màquina trituradora, amb una mola, en la calç de grava, la calç més flaca, i després hi havia la calç que es venia hidratada, que ja es venia amb aigua preparada, que només havies d'emprar-la, no havies de mestre hidratar, són aquests tipus que es venia.
1: Els diferents tipus s'empraven per fer aglutinant de morters, revestiments de paret i per encalar.
0: I a Menorca les manobres feien dos tipus de paleta. En la calç feien la paleta comuna, o paleta negra, que deien les manobres, que era una mescla de calç hidratada amb arena de terra, extreta de les canteres, de les pedreres d'arena de Menorca. Amb això feien morters i feien revestiments grollers. I després hi havia la paleta, el que es diu és la paleta d'estuc, que es feia amb pasta d'estuc, que era amb el solatge de la calç hidratada, llevant l'excedent d'aigua, es feia una pasta molt fina, que se mesclava amb pols de màrmol i arena de platja, arena blanca de les platges del sur, i se feia com una espècie d'estuc, molt similar a l'estuc venecià, molt lluent, que s'aplicava, avui en dia fa un poc de llàstima, perquè si ja l'aplica a cases humils, quan era un estuc que estava pensat, concebut per edificis de la noblesa o de la burgesia maonesa, i sobretot és un tipus d'estuc que trobam a les cases humils a habitacions especials. Solien estar en el rebedor, a la sala principal, a vegades amb dibuixos, a vegades amb efectes marmoris, però que en un moment donat decideixen amb l'enquinaró, és a dir, recuperar la tècnica antiga d'encalar en calç per els problemes de salubritat que molla aquesta mescla i la pròpia salubritat de la pedra local, que és una pedra molt problemàtica. Però que tenim molt de problemes en la salinitat de la pedra i en la salinitat dels materials.
1: Escoltarem ara el testimoni de Jordi Pons, el darrer calciner de Menorca.
2: La calç, per exemple, banyada, s'emprava per pintar, tant per pintar com per donar estucs, i després la calç en terròs.
3: Si aquesta, la terròs, era, si la posaves a l'aire o el que sigui, se te fa mal bé.
2: No, havia d'estar tancada o dins un bidó hermètic o dins una bossa de plàstic. O sa. Uh-huh. Sí, la calç, al moment que la tens feta, al moment que el sac se romp un poquet de soia, ja veuràs que se començava a desfer. Però bueno, normalment la gent que te compra torrols perquè li agrada banyar-la a ell, i després feien també una calça amb pols, i molta gent l'emprava per posar les plantes, unes arbres, es fa de fungicida, com si posessin sofre o pedra blava, o sí. Que de fet, el que se feia bastant era mesclar sofre, pedra blava i calç. La calç, una cosa que va bastar bé és quan feien la típica teulada aquesta menorquina o l'àrabe aquesta que diuen, pues, si era amb ciment tot sol, pues, el ciment a vegades estreny i trenca. I amb això també s'emprava molt la calç. Una de les coses que bueno, molta gent la comprava i era per mesclar amb el ciment de les teulades perquè quedava més tova i quedava bé. I després, gent també pels arbres, molta gent que o líquida o en pols, també anava molt bé. O per tomatilleres, o per melons, això també té la capacitat de que xucla molt l'humitat. I clar, segons quin bitxos, una volta si lleves l'humitat, ja no... Primer, ells no viuen, i també és amarga, no els agrada anar a pigar mossets allà i això. També anava bé per desinfectar l'aigua. Això és el cisterna, en aquell temps, agafaves un sac de saca, amb quants torrossos de calç, i el mullaves dins la cisterna allà penjat, i allà automàticament... veus el fondo, o sigui, és una cosa... Ja creureu.

0: us contaré com faig jo sarrop i escarabassat, perquè per fer carabassat primer hem de fer sarrop. I jo vaig fer, sobretot, figues de moro, pelades, i figues de cristià. També tenia un cosbrós de rem i també li vaig posar. O sigui que en total vaig posar 8 quilos de fruita, 19 litres d'aigua i 1,5 quilos de sucre. Perquè això, com que ha de bullir moltes hores, l'aigua se va evaporant fins que té color un poc marrón. I a vegades, si resulta que s'ha evaporat massa perquè cuida veres, s'hi ha d'anar afegint un poquet d'aigua. I va bullir unes 6 hores o quasi 7. O sigui que quan tens arrop fet, s'ha de colar amb un fogasser, amb un colador molt fi, perquè el que serveix és el suc, l'altre després ja no... Ja ho tirem, diguem, perquè està tan bullit que no... Jo, per fer aquesta quantitat només d'arrop, vaig fer 6 pots. Pots que devien ser de mig litro. Que és una cosa que poses molt, però al final cou moltes hores i se va evaporant. Però després, quan tens arròs fet, per fer escarabassat, vaig posar 5 quilos de calç. Anys més enrere feien calç de terròs, que la fonia. Però avui ja no sé si n'hi ha. I vaig comprar calç d'aquesta fusa i la vaig posar... era una ferrada d'aquestes de pintura i vaig posar el resto quasi fins dalt d'aigua. Allò, clar, ho remenes un poc, però després ho has deixat que se posi la calç baix i quan l'aigua de damunt ja està clara, diguem, doncs has de treure l'aigua aquella i la fruita que han de posar en el carabassat l'han de posar amb aquesta aigua de la calç. Tota una nit la vaig tenir jo. Jo vaig posar meló, síndria, jo me'n record que anys darrere posava nubresínia també, però jo nubresínia no m'agradava. I el que és meló i la síndria s'ha de llevar el tros que menjam, que mos menjam, diguem. Aquell tros no serveix perquè és moll i se fondria. I el tros que queda, diguem, se posa fort i encara que cogui, hores després, queda cruixent sempre. Després ho has de fer ben net, amb aigua clara, i tirar-ho dins el rob. I ha de tornar a coure. I el que és carabassat és millor que cogui tapat, si pot ser. Ha de coure fins que és quasi negre, un marró molt fosc, i el suc va tornant un poc espès. O sigui, ha de ser una textura així com de mel fusa, una cosa així. O sigui que això és el procés, és llarg, és molt llarg perquè són moltes hores. Però, ja m'agrada molt. Per fer bunyols, per exemple, amb guants sense arròs i escarabassat, pues, també és molt bo, que no és una cosa que no menges molt, perquè és potent el gust que té.
1: La calç ha viscut períodes en els que s'ha emprat molt i d'altres en els quals el seu ús s'ha vist reduït, sobretot perquè ha hagut de lluitar contra el producte forà, industrial i més barat. El que ve de fora sempre és millor, et sol sentir a l'Illa.
2: Si ho començàvem a constatar ja, els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Mo i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar, ja en quantitats, materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç... I són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que el propi vagi progressivament en detriment.
1: La calç, però, ha viscut també el seu període d'esplendor. esperonat per l'inici del turisme a finals dels anys 50 i, sobretot, pel pes del sector industrial a l'illa. La Menorca de mitjan segle XX disposa d'un fort teixit industrial, d'herència tradicional, tallers de sabaters, moneders de plata, indústria mecànica, alimentària i de teixits. Una indústria que, a poc, anirà perdent força per la irrupció del turisme.
2: Sí que a Menorca veiem que a partir de la postguerra, sobretot en els anys 40, a partir dels anys 40, els oficis vinculats amb els oficis tradicionals vinculats en l'àmbit de la construcció viuen una certa, un cert esplendor, una certa revifada, com es reactiven, i es mantindran d'una manera més o menys bona salut fins a la dècada dels anys 80. És a dir, que a Menorca la pèrdua dels oficis tradicionals s'ha allargat més en el temps. Ja tot va de com a poc, sempre anem un poc més enrere de tot. I això es deu, bàsicament, per una banda, en el creixement demogràfic que es viu a Menorca i al resto d'Espanya també, a partir dels anys 50, en certa manera propiciat per un turisme incipient que du a la construcció de les primeres urbanitzacions, se mou l'economia de la Menorca de l'època, i sobretot hi ha una reactivació dels oficis tradicionals, entre elles de calciner, perquè a Menorca, i això és un poc el que en certa manera ens va salvar de l'especulació urbanística que es va viure a Mallorca i a Eivissa, va ser que entre els anys 50 i els anys, podríem dir fins als anys 80, hi va haver un repunt, un desenvolupament molt important de l'indústria a Menorca. El turisme va quedar com una cosa secundària i no es va començar a moure com a motor principal de l'illa fins a partir de finals de la dècada dels 80 i principis dels 90. Clar, això fa que la indústria fes que la necessitat de construir fàbriques, això va crear una nova classe benestant, construïen cases a cor de les necessitats d'aquell moment, la gent se construeix segones residències... Bé, és un context que afavoreix el manteniment, sobretot de l'ofici de calciner, en detriment també de que sigui suplantat per altres economies com la del turisme, que en el cas de Menorca se va retardar, però finalment han caigut dins l'espiral. Una vegada desmoronada l'economia tradicional, han caigut com el resto, com Mallorca, a Eivissa. El que els economistes diuen la balearització de Menorca, és a dir, el mateix camí que han seguit els altres.
1: Quan el turisme es va establir a Menorca, va anar desplaçant a poc els oficis artesanals, més costosos, feixucs i sacrificats, a favor d'una activitat econòmica més còmoda, amb els mals de cap justos i que semblava prometre el paradís per a tothom.
2: En els anys, finals dels anys 80 i en els anys 90, l'ofici de trencador, que és l'ofici vinculat a l'extracció de la pedra per construir, la pedra local, i l'ofici de calciner ja són oficis residuals. Va ser l'època en què jo vaig poder entrevistar encara molt d'alguns calciners que encara feien calç, o calciners que es havien jubilat però que coneixien perfectament les tècniques que es desenvolupaven en temps antic. Ens trobem, però, que l'ofici va en retrocés fins... ja entrat el segle XX, bàsicament sobreviuen dos calciners a Menorca, que són els darrers testimonis que han tingut. Per una banda, tenim, no sé quina imatge ve, tenim la família Mesquida, que va ser una família molt coneguda a Ciutadella, que havien transmès ofici de generació en generació, de pares a fills. Ells tenien els forns de calç a Ciutadella, a les afores de Ciutadella, i ells desenvolupaven un sistema de producció que combinava l'elaboració tradicional amb es vespre, en lloc de vetllar el forn, durant el procés de cocció, li fotien metzina, perquè allò es mantingués en sos. És a dir, empraven un sistema més tradicional, ja més mecanitzat. La família Mesquida, eren coneguts com la família Barraca, de mal nom, van mantenir el negoci fins a la crisi del 2008, en què van dir... Això ja no mos dona, i ho van abandonar. I de fet, el darrer calciner que en actiu que hi ha hagut a Menorca, que és en Jordi Pons Marquès. Ell va mantenir un forn actiu, com aquests que veiem aquí en els gravats de l'Arxiduc, seguint procediments tradicionals, fins que va veure que per l'esforç i la feina que li duia, més valia la pena deixar el negoci. I justament jo, quan feia les fitxes de l'inventari, del patrimoni del tal immaterial, me va coincidir amb el Covid, vaig dir que xerrar amb ell, no el conec, jo vaig xerrar amb ell per telèfon perquè no ens podíem moure de casa nostra, i m'ho va dir, diu, no, he tancat. Vull dir que va tancar, el Covid el va precipitar cap a deixar de produir calç a Menorca.
3: Bueno, és una feina poc complicada. Clar, si tens així en petit, bueno, si aguantes, però clar, arriba aquí te canses. Perquè, bueno, també avui en dia ja... Jo no diré impediments, perquè jo al final no me'n van posar cap mai. Però clar, hi ha molt de temes de foc, hi ha després hora de comercialitzar, és de mestre, bueno, les analítiques, tant i qual, i bueno, és complicat. I clar, si tu tens molt en petit, arriba aquí, has de complir una sèrie de requisits que vas, no surten a compte, com aquí diu. Però sí, és una cosa molt polida i des de llavors és una llàstima que ningú ho faci. Però...
1: Avui en dia, a Menorca, els forns de calç són vestigis que romanen al costat de runes prehistòriques i els nostàlgics n'han d'emprada industrial i vinguda de fora. Una calç que, pel que diuen els menorquins i menorquines que hi han fet feina a fons, no té ni la qualitat, ni el color, ni l'olor de la calç de l'illa.
2: És a dir, que el programa actual a Menorca és bastant lamentable, tenint en compte la importància que ha tingut la calç. Primer, perquè ja no hi ha cap calciner en actiu, ni un. Quan era una tradició que s'havia mantingut, havia sobreviscut fins al segle XXI. I en segon lloc, perquè la calç que es comercialitza avui a Menorca, durant tots aquests anys molta gent encara disposava de calç d'en Jordi, i era una calç que s'anava guardant perquè era una calç de molta qualitat. Però progressivament tot el que va produir aquest senyor s'ha acabat, i ara ja mos arriba de manera massiva la calç de fabricació industrial, i és que actualment sempre a Menorca. De totes maneres, els professionals que es dediquen encara a emprensar calç, els pintors, diuen que la calç de fora no té la qualitat. Ni l'olor, ni el color, ni aquell efecte desinfectador que tenia la calç menorquina. Suposo que és un poc de xauvinisme nostre, però això és el que diuen, que el nostre és el millor.
1: En aquest capítol de la calcinera hi han participat Antoni Camps, llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i també en Jordi Pons, pagès i darrer calciner de Menorca.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit de Guerra tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi,
0: bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir a Lara Pons avui entre els vostres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ella és aquí ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fet molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havíem de fer avui, sí o sí, així que estic per content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te recordes?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora, de 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà em van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Doncs mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera.
0: Olé.
1: Me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar a meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? com un escrit de notes d'aquestes per treure
0: totes coses que tens dins, sí.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no, dic, és meu, la gat de feix, se m'ha quedat a quadros en plan.
0: Vas fer una lletra, te'n vas fer una música i li vas cantar, ostres, jo no tenia collons, jo em fa molta vergonya.
1: Jo me fa molta, molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant de gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva. Jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc amb aquest aspecte... Sembla que no, però pas molta vergonya i hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent no te jutgi o pensi o no sé què.
0: Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys.
1: Bueno, en els 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any casualment, que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... I jo vaig anar un dia, van dir, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar ja jo amb la guitarra amb mon pare, ni amplificada ni res, sense micro ni res, jo amb la guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys. I vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú. Era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, me sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, així no? Va
1: vergonya.
0: Estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix, en el bolo, que m'ho vaig deixar el micro. Pues jo, mig camí de Mercadal, telefonant en Paolo, Paolo, que m'he dejado el micro, venga, torna, besa-lo,
0: no?
1: Que ell viu a l'or, besa-lo, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, m'ha fet gràcia, allà que dic els veteranos, que en jo també m'ho passa, sí. Aquest estiu m'ha deixat el micro també a casa, en plan, ets gilipolles, o no?
1: Però si fa 5 micro, anys que faig concerts.
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu, també el meu mentor, el meu padrí, en Jou Mina, que estava per Calambor, dic, Jou, no t'ho deus sobre el micro. I diu, clar, que sí, vine aquí, tio, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre m'ha dit ma mare, Lel, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi alguna cosa. Ah, sí. Algo, sempre passa alguna
0: cosa. Una corda, un cable, sí.
1: No sona,
0: comences a fer concerts en directe, de vegades, so de 2019-2020, sí. Època rara per començar a tocar en directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, bé, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va la cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí, sí.
1: Sí, eh? M'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és, però venen a escoltar. Tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, te toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent me diu, ostres, que és el teu primer concert, el teu primer desó de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira, jo sa idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar sa guitarra que meva i en gent que me va dient cosetes i poc més, i tampoc ja no li fixo ses hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués sa guitarra, me despreocup i cant i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar.
1: O no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, no, que és un punt més de collons per part teva, per l'expressió. Presenta't temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no, si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir del primer secret concert, en Paul me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústic i gravava les guitarres.
0: Sí.
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final, 2019-2020, vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar a tocar versions, perquè no puc...
0: Per omplir repertori.
1: Per omplir repertori, bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple,
0: sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria per venir al concert. Sí, sí, i a partir d'allà, pues, això després ja va ser 2020, quarantena, i ells, en Paul i en Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava...
1: I també m'acomvidaven i vaig fer algunes cosetes així. Després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar, doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui i anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai.
1: I va ser molt xulo. O sigui, en total, tal vegada en Saim vam fer 10 concertets o així, però... Molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale. Hòstia, és una... forma de començar la carrera super diferent de, sí, de lo que les entrevistes que faig, jo, no? Allò, tipo, vaig estirar 3 hores, 3 anys al local fent té, vam muntar un grup, després sí, no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups, jo ho faig tot al revés. Jo vaig començar tot sola en coses pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar i li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tinc, els hi dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo me l'ADPM, telefoneu, cap problema, però de sota ni dies fixos...
0: Anar cada puto dijous assistiu a Calambocs, no te fa ganes, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, sóc un poc exquisit amb això.
0: Va, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també m'ho puc permetre, seguim mestre i tinguin assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: També has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca pròximament que vulguis o tinguis o te faci ganes dir o es pugui dir o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires, de fet ahir em vaig fer, bueno, em tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt alguna més, m'han cridat, ara no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert...
0: A Ciutadella?
1: Sí.
0: Ah, de la tia sa canya, jo també.
1: I m'han proposat... Ja veurem, no hi anem mai.
0: Va.
1: I era per provar, dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, però estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles. Aquest primer tema que hem escoltat abans de començar l'entrevista, Quatre Vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o alguna cosa així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts i a la gent els agrada. I jo pensava, jope, quina ràbia no, que no els puguin escoltar, no? Quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les. Era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això, i vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això, i vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer, estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, i vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? Ja. M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, ho regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i abans si després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Bueno, mira, tu tens aquesta oportunitat, tens aquesta visió de dir, mira, jo, això que... les ganes de treure alguna cosa que no te puguin dir, ostres, que això se sona, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer, està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes Quatre Vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un Cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim la intenció de treure en un altre EP, o com vas a cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons. Així.
0: En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD... Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte, realment. Ja. Jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, d'un cafè...
0: Sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquestes cerveses en mà amb el meu logo... Coses útils.
0: Sí. Al final un CD és el mateix, però un CD és una cosa que es queda en una estanteria i ningú l'ombrarà, però al final escoltes gent per Spotify... Pues mira,
1: algo útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
0: Bueno, no fins a pasta, no.
1: No, o sea, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
0: claro.
1: Pues, remuntant a algo, pues millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí, que al final, quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius, m'ho comptes.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem, vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en el podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en el podcast, són més rockeros i tal, però bueno, una l'altra que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant estem molt de camí avant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. I si me diguessis de baix de tot fins a la cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Els de la Setmana Santa, el coro, no totes, però moltes, i feien la Setmana de l'Iglésia. Perquè llavors feien la Casa Santa, la Casa Santa,